0: tot seguit us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines després de la fugida del dictador Marcos... S'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici... allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril... La ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajà.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana.

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi. The music

L.A. is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest High or Low de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: Va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

d'avui. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La joia del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cansada, se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal, i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila. ¿Dónde está?

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5-1, 4 d'ells obra d'Emilio Butragueño. Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
1: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. Porque...
0: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí, com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit, i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Lovin. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Sis i Bits, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir: t'agrada molt aquesta? Dic: sí, però és que em falten tants duros per arribar. Crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, no, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest. Mm.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

Va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes. Però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sì, sì, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmayor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
7: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sob Swing. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Wall It Be Good.

símbolos musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw, Will It Be Good. 1984, seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia, Cocodril.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. El 19 de setembre, mercat d'artesania. El 20 de setembre, 25ena festa de la sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20ª edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guallo cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys en pinta, per alguna cosa serà.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
7: Imagina Ràdio.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electromoder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

creixent. On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalces Nebot? She always seems so happy in a cloud. Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: it. Note for don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès, doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna. Gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus. I estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: la música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant, a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminé y es falla veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo... i em sembla que era un dia festiu i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir, sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu, lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys, el 2023, a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. Y en Pandi, los Hermanos Calatrava, hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros, y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: hacia abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: Les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Don Alfagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Don Alfagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. ...32 anys en antena...

كوكودريل كلوب. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mor.

0: Bons. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts, i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy,
0: vive... És un bon consell, el títol,
1: vive la vida,
0: hoy... Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
2: What

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepina Dic.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino DiCaprio a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Benny King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino DiCaprio va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial. Som

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant gal·lesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: de la millor marca. De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu, per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
6: Cocodril Club.
5: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
6: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Yeah.

get up.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20ª edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Infórmate en amayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor, construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
8: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Hi ha temporades que comencen com qualsevol altra i n'hi ha que abans fins i tot de començar ja saps que seran especials. Aquesta és una d'elles. Avui torna Tots els gols a Imagina Ràdio. Torna el futbol, tornen els camps, els gols, els nervis, les celebracions, les decepcions. Torna tot allò que durant tants anys ens ha fet estimar aquest programa. Però aquest inici de temporada té per a mi un significat molt més profund, perquè avui un servidor iguala a Jordi Segarra com a director de Tots els gols. I dir-ho així, en una frase, sembla senzill. Però darrere d'aquesta frase hi ha molts anys. Hi ha moltes tardes i moltes nits de ràdio. Hi ha quilòmetres, camps de futbol, trucades, cròniques, gols explicats en directe, moments bons i moments no tan bons. Hi ha moltes persones que han passat pel programa i, sobretot, hi ha una història que s'ha anat construint temporada rere temporada. I també hi ha un nom que forma part indiscutiblement d'aquesta història i és el de Jordi Segarra, el precursor d'aquest programa. Per això, arribar avui fins aquí no és només igualar una xifra, és arribar a un punt del camí en què mires enrere i valores tot el que has viscut. I ho faig amb orgull, però sobretot amb agraïment. Agraïment a totes les persones que han confiat en Tots els gols. A José Luis Villa, que va ser el que em va donar la terna de conduir este programa. A Josep Villa, que m'ha manifestat el seu recolzament a continuar fent aquest programa. Als clubs que han obert les portes, als jugadors i entrenadors que han atès després dels partits, als companys que han compartit hores de ràdio i especialment als oients, als que ens escolteu cada setmana, als que heu fet Tots els gols sigui molt més que un programa de futbol. Perquè al final la ràdio és això, persones. Persones que parlen, persones que escolten i persones que, sense adonar-se'n, acaben formant part de la nostra història. Avui comença aquesta temporada amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Potser amb més experiència, sí, evidentment, però també amb més respecte pel que representa estar al capdavant d'un programa amb tanta història. Igualar a Jordi Segarra és una fita. Continuar fent créixer Tots els gols és un repte. I mentre hi hagi una pilota rodant, un camp esperant-nos i algú a l'altra banda de la ràdio amb ganes d'escoltar-nos, continuarem aquí. Una temporada més, amb emoció, amb responsabilitat, amb passió i, sobretot, amb moltes ganes de continuar explicant les històries del nostre futbol. Benvinguts de nou a Tots els gols. Àrbitre, pots donar l'inici del partit.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols, amb Jesús Ferrando. Comença el partit.

0: I en, sense ells tampoc no seria possible això. Sense els quatre de l'apocalipsis que tinc aquí davant mateix, què vols?
1: Sobretot jo. Sobretot jo. Espera, espera, que la tinc, te la tinc guardada. Tira, tira.
0: Me la tens guardada de què?
1: Hosti.
0: Bueno, ja no s'ha presentat ell mateix.
1: No me lliuro
0: de Muñoz,
1: tu.
0: Molt bona tarda. Dos bona l'estiu.
1: Bé, bé, no me lliuro de tu ni a l'estiu. Tot l'any. És increïble, això. Alguna cosa vaig fer en una altra vida malament que ho estic pagant ara. I segona...
0: Serà perquè no han passat bé.
1: Jo com a director potser no, però porto més que tu, trobo.
0: Bé, jo porto 10 anys com a director. 10 anys.
1: Jo trobo que una miqueta més.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tu vas entrar en Jordi Segarra?
1: No, però tu vas fer un parón entremig.
0: Home... Si 10 anys va estar Jordi Segarra...
1: Per quantitat de programes, no sé, ho hauríem de mirar.
0: I 10 anys jo mateix estic al capdavant del programa.
1: I una altra cosa. Sí, comencem temporada nova i jo trobo que tu i jo acabarem con Chomen i Valverde un dia d'estos.
0: Sí. Fotem molts oïts de l'ull. Tinc a l'altra banda de la taula a una persona... que avui estrena una...
1: Nova tasca
0: com a conductor del programa, Pedro Sabater. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jesús. Aquí hi ha una altra perspectiva, t'estic veient ara mateix,
0: sí.
2: Respecte a les altres temporades. Un repte nou. L'any passat ja vaig tindre en dues ocasions l'oportunitat de que Tomàs me vaigui més o menys guiant en com s'havien de fer les coses, una mica de dificultats al principi per a poder arrencar, però ara ja tot controlat i cada programa, demanem una mica de paciència, que cada programa segurament serà millor.
1: I la Imma, que també...
2: I la Imma, evidentment, Imma, que li ha hagut de fer una trucada fa 10 minuts per a...
0: Una trucada de sos?
2: D'emergència, efectivament.
0: I tenim la novetat d'enguany, el que farà les tasques que tu venies realitzant en tots nosaltres. Manu, molt bona tarda.
3: Hola a tothom, encantat d'estar aquí amb vosaltres. I no res, estic aquí per a passar un segon pla més en el que és la locució i tal, però me veureu actiu pels canals de difusió i també per les xarxes socials.
1: No, i te farem parlar,
3: Sí?
1: Ja
3: sí.
1: Veuràs.
0: Unes xarxes socials que podem recordar a la nostra audiència quines són i quines tenim actives ara mateix. No sé si li foto una putada dient-li...
2: Ara... Sí, bueno, a l'audiència recordem que bueno, estem actius sobretot a través del grup de difusió de WhatsApp a l'espera de que tindrem una novetat la setmana que ve, que no diré quina és encara, perquè hi ha una sorpresa. I, de moment, doncs, tenim aquestes 1.025 persones ficades al grup de difusió de WhatsApp. Anirem allí retransmetent minut a minut tot el que passa als camps durant la jornada d'avui a través d'Instagram, @totselsgols, i a través de Twitter, @totselsgols. Per allí podeu anar seguint el programa i per www.imaginaradio.cat o a la 103.9 FM seguir el programa en directe.
1: Jesús té dificultats per desenxufar i enxufar. Això te passa per...
0: Au, ja he tocat
1: prou botons. Què era lo incòmodo per fer tot això que has fet ara?
0: No entenc.
1: No entenc res.
0: No tenia retorn. Entens o no?
1: Però cal que te sentigues... Va, anem per avant.
0: Anem a fer, com sempre, la primera ronda del programa, una primera ronda que arriba de la mà dels nostres amics i sponsors a Bellautotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Bellautotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: La primera ronda arribarà sense sintonia de ronda fins que la trobe, així que Jesús ja pots arrencar.
0: Abans d'anar en ronda, te dono temps, eh? Te dono temps. Ves buscant. Abans d'anar en ronda, no em vull deixar de cap tipus de les maneres una especial salutació i reconfortant a Tomàs Ginestra.
1: Sí.
0: A Tomàs Ginestra, sí, que sí. De segur que ens està escoltant. Tomàs, molt bona tarda.
1: Hem de fer un dia un dinaret en ell, que sí, ho tenim pendent.
0: Un dinar que tenim pendent de fa anys, sí. I panys.
1: Sí, sí,
0: anys,
1: no,
0: i panys.
1: Però se farà.
0: No sé si has trobat la sintonia de ronda, doncs anem a la sintonia de ronda i arrenquem la primera ronda d'aquest programa del 20 de setembre.
1: Sí, 667.
0: Sí, sí. Ara ho anava a dir, però bueno, és igual, ja has passat tu davant.
1: Ja saps que jo sóc lo Pepito Grillo del programa.
0: Lo Grinch. Lo Grinch. A Primera Catalana, on tenim els nostres representants, s'ha disputat gairebé tota la jornada. S'han disputat 7 compromisos d'aquesta primera jornada amb els resultats següents. Ahir dissabte es disputaven 4 partits amb els resultats de Fundació Atlètic Vilafranca 3, el Calla 2.
1: Ciutat Cooperativa 1, Poble Sec 0.
0: Cambrils Unió 2, Sitges 0.
1: I Sant Feliuenc 2, Vilaseca 1.
0: I aquest migdia s'han disputat 3 compromisos més amb els dos representants ebrencs. Males notícies per als dos conjunts, bueno. Perquè la Rapitenca... Sí, males notícies, sí.
1: Vale, vale.
0: Males notícies perquè han jugat contra 10, s'han ficat guanyant 3-2 i al temps de descompte, quan passaven 5 minuts, ha arribat el 3-3.
1: Bueno, però ha puntuat, és la primera jornada, home. Tampoc no és un drama.
0: Bueno, després mos ho explicarà Fernando García, que vale. ell ha estat sentint la locució dels nostres companys de Ràdio Ràpita i han dit que...
1: Que molt malament.
0: Sí, sí, molt malament pel resultat i pel tema arbitral, que ja en parlarem.
1: Doncs pues ja comencem sí, forts.
0: Sí. Rapitenca 3, Camp Joliu 3.
1: Júpiter 3, Sant Boià 0.
0: I Vilafranca 2, Ascó 1. Tot i el gol d'Aumatell, que retallava distàncies a la segona meitat, no ha pogut el conjunt de la Ribera esgarrapar res d'un teòric aspirant a estar a la part capdavantera, com és el Vilafranca.
1: I l'últim partit que falta per disputar d'esta Primera Catalana, que començarà a partir de les 6, que és l'Sporting Gavà 2013 davant del Bon Pastor.
0: Anem cap a la Segona Catalana, anem a baixar un escaló i anem a repassar els resultats que ens ha deixat aquesta primera jornada, la jornada inaugural, amb els següents marcadors. Sant Pere i Sant Pau 2, Salou 0.
1: Torreforta 1, Cubelles 2.
0: Valls 1, La Sénia 2.
1: Comença guanyant La Sénia.
0: Tot i que va patir i... Va ser Roberto, que es va traure la capa i va fer l'1-2 a darrera hora. Parlarem també en Albert Bel per comentar-nos aquesta primera victòria d'un La Sénia que aspira a estar a la part capdavantera.
1: Sí, la temporada passada ho va tindre tocar, però els dos últims partits pues, no van anar les coses bé. I a qui no li ha anat bé aquest migdia és a l'Aldeana, que ha perdut per 0-4 davant la Canonja.
0: Un aspirant al títol. Un aspirant al títol i que avui ha demostrat aquesta condició. A partir de les 5 de la tarda es disputaran 3 compromisos més. Amb el Remons Vitem, Ribes.
1: Calafell, Tortosa Ebre.
0: I l'Ulldecona, Ampolla. Primer derbi de la temporada.
1: Bueno, i un altre derbi que a partir de les 6 el Camarles Amposta.
0: Anem cap a la Tercera Catalana. El grup 18è es van disputar 2 compromisos ahir dissabte per la tarda, amb la victòria ajustada i a darrera hora del Móra la Nova des del punt de penal. Jaume Guiu va transformar aquest penal que li donava els primers 3 punts al conjunt d'Ambros. Móra la Nova 1, Masdenverge 0.
6: I l'altre partit d'ahir dissabte, Gandesa 0, Camarles B 0.
0: I el gruix de la jornada el tindrem aquesta tarda. Un partit s'ha iniciat a partir de les 4 de la tarda. Tens el xiulet arbitral per aquí, Pedro.
6: L'està buscant.
0: Bo, ahí está. Bo. S'ha iniciat l'Olímpic Móra d'Ebre Roquetenc.
6: A partir de les 4 i mitja, 2 partits, l'acaba Perelló.
0: I el Godall, Corbera d'Ebre.
6: A partir de les 5, 2 partits més, Jesús i Maria Flix.
0: I el Ginestà, Jesús Catalònia.
6: I a les 6, l'últim partit d'esta tercera catalana, Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan.
0: I tenim novetats en aquesta categoria.
6: Ah, sí?
0: El primer partit d'aquesta tarda s'avança...

0: Mario Cavalloyes, que als 8 minuts de joc s'avança mitjançant dive i als 14 Còdor amplia distàncies per al conjunt del Baix Ebre. Olímpic Móra d'Ebre 0, Roquetenc 2.
1: Ostres, que ha començat. De totes maneres, Jesús guarda forces. Si no, no sé, a les 8,
2: sí,
1: com acabaràs?
2: Perquè,
1: tu mateix.
2: Déu-n'hi-do els que han,
1: Continuem.
2: Vaig a veure.
1: Continuem amb la quarta catalana, el grup 35è, a la primera jornada. Els 5 partits es van disputar tots ahir dissabte. Comencem per la Sénia B 3, Jesús i Maria B 2.
2: Jesús Catalonia B 2, la Cava B 0.
1: Campredó 2, Sant Jaume 2.
2: Ametlla de Mar 2, Ulldecona B 0.
1: I Aldeana B 1, Alcanar 2.
2: Tota la jornada es va disputar íntegrament ahir dissabte per la tarda i amb victòries del Catalonia B i l'Ametlla de Mar, que confirmen ser aspirants en aquesta promoció d'ascens a final de temporada.
1: Recordem que tenim varios Bs a la quarta catalana.
2: La primera fase.
1: Varios Bs nouvinguts,
2: sí,
1: a la quarta,
2: sí,
1: catalana. Bueno,
2: ara ho explicarem, perquè sobre una quarta catalana que ha quedat composada amb 10 equips a cada grup. Amb 10 equips a cada grup. Podem repassar com han quedat la composició d'aquests grups. I anem precisament al segon grup, al grup 36è, amb el repàs dels tres marcadors que ja tenim com a definitius. Richie.
1: Sí, ahir dissabte es van disputar aquests tres partits. Tortosa Ebre B1, Aldo B2, que és un dels Bs nous, que ha tret el Tortosa Ebre un equip B.
2: Ha ficat en funcionament.
1: En funcionament.
2: Ha posat.
1: Sinònims, a veure.
2: També ha posat en funcionament l'equip filial, l'Olímpic Móra d'Ebre, que ahir caia al camp del Xerta per un resultat ajustat. Xerta 3, Olímpic Móra d'Ebre B 2.
1: També un altre filial nouvingut en esta quarta catalana, sí, que és el del Roquetenc. Roquetenc B 0, Pinell 3.
2: Que s'estrenava també la categoria.
1: Sí, sí.
2: I dos compromisos es disputaran aquesta tarda de diumenge. A partir de les 5, el Vinissanet s'enfrontarà davant la Torre de l'Espanyol.
1: I a les 5 mitja, la Fatarella Tivenys.
2: I tanquem aquesta primera ronda amb els nostres cotxes, els nostres Hyundai d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?

I sembla que el Rocketing ha posat la directa al compromís davant l'Olímpic Móra d'Ebre, perquè als 18 minuts arriba...

0: ampliar encara més les distàncies per al conjunt groc i roig. Olímpic Móra d'Ebre 13. Epa, Olímpic Móra d'Ebre 0. Roqueteng 3.
1: I, bueno, Jesús, tenim... té l'honor, a més, de ser el primer convidat que entra...
2: De la temporada.
1: De la temporada en Natros, que, i se ho mereix, a més, que és Miquel Àngel Campos, que ens explicarà què està passant en el Roqueteng.
0: Miquel Àngel Campos, molt bona tarda i benvingut a una nova temporada de Tots els Gols.
3: Un plaer seguir col·laborant una temporada més en vosaltres, i tant que sí.
0: El Roqueteng ha ficat la directa, no?
3: Doncs sí, la veritat, de moment portem 22 minuts de partit i el Roqueteng ha fet 4 xuts a porta i 3 gols. Déu-n'hi-do, una efectivitat altíssima.
0: Comenta'ns com han arribat les jugades dels gols.
3: Doncs bé, com s'ha dit per el cronològic, que diem que als 40 segons de joc, l'Oriol de Mora ha tingut una ocasió immillorable perquè Yacín ha rebut una pilota completament sola al punt de penal, ha intentat afusellar el porter del Roqueteng Castelo, que aquesta resposta amb una parada descomunal haguéssim pogut ser l'1-0 perfectament, hi ha una ocasió immillorable per l'Olimpí de Mora. Els primers minuts han estat trepidants amb d'anada i tornada fins que s'ha trencat el partit al minut 8 amb un gol de Marcat Tais. Ha estat una rematada de Romeu Aldí. El porter ha rebutjat la pilota i Dais Molaten, que seguia la jugada, ha rematat fent el 0-1. El que ha fet segurament que ha fet mal a l'equip local, que ha acusat el cop rebut, el Roqueteng s'ha sentit molt còmode de partida llavors. I al minut 14, doncs, Codos ha prestat una intenció del porter, una mala sortida del porter, ha recobert la pilota a la frontal de l'àrea, porta buida, ha fet el segon. Un gol que, com podem imaginar, i anímicament, doncs, ha fet més mal a l'Olimpí de Mora. I el tercer, el 2018, ha vingut a la sortida d'un córner. Ha estat un córner des de la punta esquerra, ha centrat la pilota, ha hagut de pentinar cap enrere, i Michael, que s'havia incorporat a l'atac, doncs, amb una rematada amb el genoll, pràcticament, doncs, ha fet el 0-3. L'Olimpí de Mora està intentant reaccionar, el Roqueteng més replegat i buscant a la compta marcar algun altre gol i de moment el partit que ho té tot de cal. A des de que Didac espanta sol davant del porter i xuta fora. Ha estat una ocasió molt bona de fer el 0-4, déu-n'hi-do. Ara el que pot passar que l'Olimpí de Mora pot assumir riscos i el Roqueteng pot, amb espais, pot fer una destrossa, però tothom té molt present el que està aquí, la gent de Roquetes que ha vingut avui aquí a Mora. El que va passar l'any passat, que la temporada passada el Roqueteng es va ficar un 0-3 a favor aquí en aquest mateix camp. L'Olimpí de Mora va remuntar el partit de la segona part 3-3 i finalment el Roqueteng s'acabaria emportant la victòria amb un gol de penal descompte. Per tant, suposo que els jugadors tenen la lliçó ben apresa, que no va la badar i no se la baixa els braços perquè l'any passat tindrà un bon assurt. Ara mateix hi ha pausa d'hidratació, que avui per escuda és.
4: Miquel Àngel Campos, molt bona tarda. Soc Pedro. Què tal? Després de les grans plantilles que s'estan confeccionant en esta categoria de tercera catalana, lo Roqueteng no es queda enrere. Quins objectius es marca l'equip per a esta temporada?
3: Doncs bé, l'objectiu és intentar estar sempre a la part alta de la Lliga i intentar arribar al tram final de temporada quan falten 6 o 7 jornades per al final, doncs intentar estar allà dalt amb opcions de fer alguna cosa important. Sabem que hi ha equips que per nom, per pressupost, per història, doncs són els que han de lluitar per les passes de privilegi, però el Roqueteng doncs, té la il·lusió i l'esperança de poder estar allí ben a prop i no despenjar-se i arribar al tram final i que amb alguna opció de lluitar per alguna cosa important. Podem parlar més que la decisió afegida, que per fi juguem a l'estadi nou de l'Observatori. Podem fer una temporada per fi regular, jugant un partit de casa i un fora, que fa anys que no passava per les circumstàncies de la resembra, de les obres i tot. Això també és una decisió afegida. I bé, seria bo començar amb bon peu per la confiança de l'equip, per suposat.
0: Miquel Àngel, el cert és que s'ha pogut renovar gran part de la plantilla i reforçar-la amb incorporacions que han aportat a l'equip a ser un equip molt potent dins la categoria, no?
3: Doncs sí, doncs s'han pogut tenir reforços importants a la porteria, Celo, un porter contestat que reforça la porteria. S'ha fixat a un lateral, president de l'Aldeana, Ferran Lluís, que també és un jugador també lateral, té una vocació ofensiva. I davant, doncs, ha reforçat la davantera amb Morales. Per cert, l'està lesionat, que surt d'una lesió i s'està recuperant d'una lesió. Esperarem que estigui ben recuperat per a aquests 15 minuts. Avui no està a la convocatòria. Però bé, la veritat és que una plantilla per a... Però no és per il·lusionar-se. Anem a veure on podem arribar. començar seria molt important, tenim un començament exigent, avui a Mora, després mos ve la setmana que ve la Cava a casa, anem a Judit Maria i mos ve el fill, si el començament és exigent, i sortir vius d'aquest començament no seria molt important per la moral de l'equip, és per suposat.
0: Un municipal de l'Observatori que va poder viure ahir una jornada molt bonica, no?
3: Bé, sí, la veritat és que s'havia plantejat aquest acte des de fa mesos, però no estaria acabat, que era fer una trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius. I ahir va arribar el gran dia. Uh-huh. Finalment van vindre bastanta gent, no pot ser entre els que haguéssim pogut vindre, però bueno, els que van vindre s'ho van passar molt bé. Va ser una diada que va començar ja pel matí. Pel matí a tots els assistents no se'ls va fer un tour guiat, o com el que fan els equips d'elit, o sigui, la gent, sobretot més veterans, els va agradar moltíssim poder visitar els nous vestuaris, trepitjar el terreny de joc, visitar la sala de juntes, la sala de trofeus, visitar el gimnàs, totes les instal·lacions. Es va fer molta il·lusió, van poder recordar els temps de quan es jugaven, que potser s'havien de dutxar encara en aigua freda, les condicions precàries en què havien de jugar, doncs els va fer moltíssima il·lusió. Després va fer un dinar popular entre tots els assistents allà al mateix camp. Un dinar doncs, molt multitudinari, amb moltíssima gent, molt ameno. Després va fer un bingo temàtic en què a mesura que anem sortint les bols, doncs, recordant dades històriques del Roquetenc, que això doncs, va agradar moltíssim i doncs, va fer molta il·lusió.
0: Que tu vas tindre molt de protagonisme, no?
3: Sí, bastant, que va ser el que el vaig muntar. Cada any un bingo d'aquests temàtics quan, al final de temporada, el dia que es fa la festa final, i aquesta vegada va dir, si pots muntar-ne una en dades de tota la història, i és que m'agradava moltíssim. I s'ha convertit en tot un clàssic. I després, per acabar d'arredonir la festa, a les 5 de la tarda es va fer la trobada històrica, totes les pobilletes, i ara també hereus i hereves que han sigut representant del club al llarg de l'estat, es van citar totes al camp. I es van nombrar totes una per anys, i també va ser una trobada, una diada molt bonica, poder també tindre, perquè les pobilles també diguessin el protagonisme en una diada tan especial per al club que tenc.
0: Moltes emocions, no?
3: Sí, moltes emocions, perquè una tarda, un dia, amb una diada molt bonica i molt emotiva. Molts de records. I es va tancar l'acte, doncs, amb el partit de que aquest any després d'11 anys recuperem un filial a la quarta catalana, que també és una cosa també bonica per al club, que poder tindre totes les línies tancades, només ens falta tindre un filial a la quarta, ja el tenim. I tot, no pot ser la festa completa, perquè el Pinell, un equip més experimentat, més veterans, va entrar 0-3 contra un Roquetenc jove i experimentat, que va cometre unes errades que el van condemnar, però bé, l'objectiu d'aquest equip és que els jugadors vagin foguejant-se, vagin aprenent, i que algun dia doncs, puguen aportar la seva vàlua al primer equip. Per tant, un equip que no té cap pressió de res, simplement competir i formar-se, i bé, va ser el final de festa perfecte, aquest partit del quarta.
0: I la cerereta del pastís serà aquesta tarda, si es consolida aquesta victòria, no, Miquel?
3: Doncs sí, tant de bo puguem acabar consolidant aquesta victòria. De moment la cosa pinta bé, estem encara al minut 30 de partit, queda encara un quart de la primera part, no és tot la segona, però de moment pinta molt bé, que aniria molt bé per aquí poder començar amb 3 punts aquí a Mora, i a dir, de cada confiança, i també la setmana que ve, doncs, aquest partidàs que en majúscules al Municipal de l'Observatori contra la Cava, contra un històric de les Terres de l'Ebre, i un dels màxims aspirants, per tant, la setmana que ve, tothom que vingui al camp, a les 5 i mitja de la tarda s'ha programat el partit, perquè considerem que 4 i mitja encara fa molta calor, encara el sol apeta, per tant, si jugarà a les 5 i mitja, per tant, aquest Roquetenc a la Cava, que si Roquetenc avui aconsegueix la victòria, doncs encara tindrà més valencià i un partit encara molt més atractiu si per si ho era.
0: Un la Cava que descendix en guany de categoria des de la segona catalana, juntament amb el Jesús Catalònia, déu-n'hi-do, quins dos partits, eh?
3: Sí, no, que la veritat és que aquesta categoria l'any passat ja vam veure que va ser molt bonica i molt competitiva, que no serà menys. I compte també els equips que potser no compten tant o no tenen tant de nom, però que també te poden complicar la vida, com si va veure l'any passat, que no hi ha cap partit fàcil a tercera catalana, perquè vas a camps que et penses que pots traure els punts i se compliquen, i són camps reduïts, en què el públic apreta moltíssim, l'equip local d'on se creix, i no hi ha cap partit fàcil a tercera catalana.
0: Com se va demostrar ahir mateix, el Gandesa se va deixar 2 punts davant el Camarres.
3: Molt bé, el Gandesa, que té un equip...
0: Una teòrica sorpresa, no?
3: Sí, teòrica sorpresa, i també doncs, el Mas d'Enverge va estar a punt de donar sorpresa al camp del Molanova. De fet, el Molanova va acabar guanyant el Desponte amb un gol de penal, perquè també el Mas d'Enverge va estar a punt de donar sorpresa. És el que diem, que aquí no te'n pots quedar ningú. Qualsevol equip te pot fer... El que baixa una mica els braços, qualsevol equip te la lia. Com avui mateix la Roqueta, el partit de moment està molt controlat, però compte que ja sabem el que va passar l'any passat. Per tant, confiança poca.
0: Angi, segur que Mario Javaloyes ha llegit la cartilla.
3: Home, segur que el descans no ha llegit la cartilla, perquè, a més, dels jugadors que han avui damunt del terreny de joc, la majoria, el 80%, estaven l'any passat en aquell partit. Per tant, se'n recorden perfectament. Bueno, i el Olímpic de Mora també la majoria, també ha canviat poc de la plantilla. Per tant, també sabem que poden remuntar, perquè també tindran present que l'any passat el dia 0-3 hi van estar a punt de donar la volta. Per tant, també podem pensar, si ho vam fer l'any passat, perquè no ho podem fer avui.
0: Anem a repassar les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Miquel.
3: Comencem per l'equip local, per l'Olímpic de Mora d'Ebre, que juga amb Pau Rivera, Marc Llorenç, Terrats, Albert Roca, Yacín, Martí Sabater, Alexandro, Iker, Gazeni, Cristian i Buaca. Per part del Roqueteng han sortit com a titulars Celu, Ivan Arasa, Michael, Isaac, Gerard Cid, Serran Lluís, Joel, Odor, Tais, Romeu Audí i Didac Martí.
0: L'àrbitre de la confrontació és...
3: El senyor Simó Barrios Cucaita, de la delegació de Tarragona.
0: Minut i resultat des del municipal de Mora d'Ebre, Miquel Àngel.
3: Doncs ara mateix estem al minut 31 de la primera part. De moment, Olímpic de Mora 0, Roqueteng 3.
5: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: Sembla que m'ha arrencat amb bon peu, no, Pedro?
1: Jo trobo que està anant tot bastant bé.
0: Bastant sobre rodes, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. Tenia ja ganes de tornar, ja ho trobava una miqueta a faltar, eh? Encara que no sigui lo meu puesto.
0: Lo meu fort, eh?
1: Ja trobava a faltar...
0: Però ho estàs omplint en nota, eh?
1: Sí, trobes?
0: Sí, home, sí. Sí, sí.
1: Bueno, vaig tindre un bon mestre. Deixem-ho així.
0: Toma, sí. Ai, que et cauen. Que et cauen les llàgrimes, eh? Que et cauen les llàgrimes.
1: Tu no ho trobaves a faltar, això, Jesús?
0: Home, lo de cantagols.
1: Lo de cantagols, lo de vindre al programa, els diumenges, futbol...
0: Pues t'he de dir que sí.
1: Home.
0: Ho trobava a faltar.
1: Aquí... Mos agrada massa lo futbol i mos agrada massa lo futbol territorial i jo la veritat que m'ho passo molt bé i sí que és veritat que lo primer meset molt bé de vacances, però ja quan venia l'agost ja volia una altra vegada que tornessin a arrencar les competicions.
0: En aquest precís instant s'acaben d'iniciar dos compromisos més. A la tercera catalana acaba d'iniciar-se la Cava Perelló. No sé si tens un xiulet per aquí. Molt bé. I també ho ha fet el camp municipal de Godall, el Godall Corbera d'Ebre. El Corbera d'Ebre s'estrena a la categoria després del seu ascens aconseguit la temporada passada. Un ascens que, juntament amb el de l'Horta de Sant Joan, composen aquesta tercera catalana. I anem en més trucades, no?
2: Anem en més trucades, però abans dir que també he començat que un partit que suposo que tothom està pendent, que és l'Atlètic de Madrid.
0: Tothom està pendent, menys els que estan pendents de tots els gols.
2: Bueno, se pot estar pendent de diverses coses.
0: Bueno, se pot estar en el pinyonillo a l'orella i mirar la tele.
2: Clar,
0: no?
2: Que és l'Atlètic de Madrid, sí. Real Madrid. El Betis ha guanyat, me penso, fa un rato, 1-0.
0: No ho sé.
2: Sí, mira, 18 punts, també sorprenent. I anem a parlar amb bueno, un habitual d'esta casa, una alegria tornar a parlar amb ell després de les vacances, amb Fernando García, que ens comentarà l'estampat de la Rapitenca a 3 gols davant del Camp Joliu.
0: Triqui-tri, amiges, no, Fernando?
3: Sí, sí. Amiges, bona tarda, amics.
0: Bona tarda. No pot ser, i tot i que us ha ficat, tot de cara amb l'expulsió que us ha permès donar-li la volta al marcador i al sí. Temps de descompte ha arribat la gerra d'aigua freda, no?
3: Sí, bueno, ja m'ho havien avisat dos vegades, vull dir que se ve a baixar. Vull dir, han tingut, començo pel final, vull dir, ells han tingut, ens han agarrat tres pilotes per detrás de la defensa, que no és normal al minut. Al temps de descompte i guanyant 3-2 i jugant en un jugador més natros i mos han agarrat tres vegades. A la tercera han marcat el 3-3 i menys mal que s'ha pitat al final perquè tenien més gasolina ells que natros a lo que era en este temps de descompte. Però vaja, el partit ha sigut un partit bonic, vull dir, imagina't 6 gols, però entre cometes en aquest mal regust de boca perquè el que dius tu t'empaten al temps de descompte, però vaja, la primera part ha estat molt igualada i les ocasions han estat dos per al Càrcel, una que m'ha aprofitat que ha estat a la sortida d'un córner, el segon córner, en el gol d'Eric Jerez, i així ha acabat la primera part en el minut 38. Ells n'han tingut una de clara, també un 1-1, no he aixecat la bandera auxiliar, semblava fora de joc, però vinga, deixem-ho en cas de dubte, i l'ha enviat fora. Ha sigut la més clara que han tingut. Mm. Sí que la segona part, el primer quart d'hora, la repetim que no han sortit dels vestuaris, vull dir, el primer quart d'hora no acabàvem d'estar, i ells s'han ficat, i han hi ha hagut dos jugades al partit, que primer t'explicaré aquesta, que ha estat el gol de l'empat, en una jugada per banda, que sembla que la pilota surt per línia de fons, se queden parats dos jugadors, però el jugador del Can Joliu continua, l'auxiliar no aixeca la banderola i l'àrbitre no pita res, fa la centrada a l'àrea petita i en marquen l'empat. Vull dir, aquí hi ha hagut targeta per Adán, targeta per l'entrenador, vull dir, algunes targetes que protestant-li aquesta jugada. Des de la nostra posició era difícil veure-ho. Després hi ha la segona jugada que ha estat, diríem, allò que deia Núñez, que sempre surt el número 36, vull dir, totes les decisions de l'àrbitre avui han anat en contra nostra. Els àrbitres eren molt jovens, vull dir, els dos auxiliars molt jovenets, i l'àrbitre, bueno, al final ja pitava allò per orella, o sigui, no... Però vaja, no li hem de... La segona jugada ha estat un 1 contra 1 que se n'anava Frank Carbia cara a porteria, després de superar el defensor. El defensor el derriba i no pita res. No ha pitat res. En esta jugada s'ha lesionat Frank Carbia, o sigui, de l'entrada que li ha fet el jugador. Per tant, més clar que era falta, ja ho veurem a la tele. Però vaja, a partir d'aquí han marcat l'1-2, han marcat l'1-1 i en 3 minuts han marcat l'1-2. En una altra balada de defensa rapidenca, o de l'equip rapidenca en defensa, i allà llavors sí, a partir del quart d'hora s'ha enxufat la rapidenca, ha començat a tancar el Can Joliu, ha hagut una jugada en un corner a favor d'ells que hem agarrat nosaltres contra, i a la contra una entrada brutal d'un jugador del Adam, un jugador del Can Joliu a Sud Roja directa, i a partir d'aquí encara s'han tancat més, han marcat el 2-2 Valcárcel d'una centrada d'Argilaga, i una altra centrada d'Argilaga al minut 43 ha significat el gol de Chico, una mica de sort, perquè la centrada d'Argilaga era molt forta i Chico, que estava a la frontal, ha picat el peu i del mateix impuls ha agarrat un globo que ha entrat a la porteria. Ha sigut el 3-2, semblava que ho tenien ben encarrilat, faltant 2 minuts pels 90, però el temps ha afegit, el que diem, ha apretat el Can Joliu i mos ha agarrat 3 vegades en balonades llargues per dalt dels defensors, i això ha fet que al final, pues bueno, en una d'aquestes, ens marquessin l'empat i ens creies aquella cara, es diu de tonto, vull dir, perquè ja ho tens amarrat i d'aquesta manera, pues bueno, s'ha quedat el 3-3 i, com diem, millor que s'hagués pitat al final perquè arribaven més ells que nosaltres en este temps de descompte.
0: Fem una petita pausa aquí perquè n'hi ha gol. No te'n vagues, Fernando, perquè continuarem parlant de l'actualitat de la rapidenca. Però n'hi ha gol a Godall i s'avança el

0: recordo que els dos minuts de joc avança el conjunt del Montsià. Godall, 1, Corbera d'Ebre, 0.
1: I reprenem el fil de la trucada en Fernando García comentant que un equip que s'havia reforçat, jo penso que molt bé, la Rapitenca s'havia reforçat molt bé durant aquest mercat d'estiu per a evitar els patiments de la temporada passada, no és així?
2: Sí, però tampoc podem... Han fet una gran, molt bona pretemporada, tan sols vam perdre els tres quarts d'hora que vam jugar contra els Remolins, uh-huh. I però tots els partits que han sigut a 90 minuts els hem guanyat tots, vull dir, els 6 de 7, uh-huh. I a veure, ha estat a principi de temporada, no, hi haurà, han hagut moltes sorpreses avui també a lo que és la nostra categoria, i els jugadors del Camp de Naix, a poc, com tu has dit, hi ha molts de jugadors nous, vull dir, a poc això s'ha d'anar acoplant, s'ha d'anar fent l'equip, hasta veure realment el que volem. Però, clar, aquí el problema és que la lliga és curta. Llavors, ho tens que fer ràpid. I ara juguem tres partits seguits fora de casa. Juguem sí. Al camp del...
1: És precisament el que t'anava a dir, no?
2: Sí, sí. Tres fora de casa seguits. Jugarem al camp del... La setmana que ve ja tenim un partit dur al camp del Sant Boià, el dissabte a la tarda. L'altre anem al camp dels Sitges, en diumenge a les 12. I l'altre serà al camp del Vilafranca, que crec que també el juguen diumenge a les 12. Mm. I verem com aniran aquestes tres sortides. Per al dia 18 ja tenim el camp acabat i podem jugar contra el Catllà aquí a casa. I l'equip, el que et dic, l'equip és un, no és un equip, és una plantilla, vull dir, una bona plantilla. Sí que avui teníem baixes i sobretot una baixa molt important, que és la de Patxo. És un jugador que Castellan té 4 i 6 mesos que no el tindrem, pel trencament de l'húmer que va tindre el camp de l'Amposta al partit de pretemporada. Però bueno, intentarem ara també... fixarem segurament un altre jugador, ja que aquesta setmana ja s'acaba de confirmar, un pivot defensiu, i a partir d'aquí pues, bueno, la plantilla tornarà a estar en 24 jugadors, que és el que te dona una miqueta. Avui mateix hi havia 4 baixes i, a veure, pues, tenies prou plantilla en 20 jugadors per a poder... A veure, l'any passat vam anar molt en molts de juvenils, en la banqueta pocs jugadors, i això és el que no dona una bona imatge.
1: Precisament has dit que jugueu 3 partits fora de casa, però podríem incloure el d'avui, que heu jugat a la Fanecada, no? Per les obres que s'estan realitzant a la gespa artificial del municipal de la Devesa, no?
2: Sí, amb Jota i la Fanegada, però no estàvem a casa perquè estava ple. Vull dir, com sempre, ha vingut molta gent a veure el partit, gent de la Ràpita, del Canai, dels voltants, i per tant, vull dir, jugàvem a casa. L'únic que sí, doncs sempre és millor jugar a casa teua. Vull dir, sí que s'espera que ja doncs, uns 10 dies abans de poder jugar el primer partit ja estigui el camp acabat per a que l'equip entreni allí ja, i poguéssim anar a poc també acostumant-nos a la nova gespa que ficaran. Però sí, ara anirem 3 partits fora. I, a veure, jugar fora de casa a vegades és bo i a vegades dolent, depèn com ho mires. Vull dir, no hi ha tanta pressió, però, vaja, ara entrant un empat a la primera jornada, sí que si mires la part positiva tens un punt més que l'any passat quan vas començar, que es paren el Can Joliu 2-1, vull dir, el camp d'ells l'any passat, però avui era un partit, crec que per a sumar els 3 punts. I és una llàstima perquè els han tingut i ha faltat no res, vull dir, ha faltat res, lo que 2 minuts per acabar-se. Ara, vist el partit i vist algunes, encara ha de fer molta feina el cos tècnic Rapitenc per acabar d'ajustar aquestes petites errades que fem en defensa, perquè realment de gols tu n'has aconseguit 3, vull dir, és un bon bagatge, però que te'n marquen 3... l'any passat, els 7 últims partits, vam estar molt bé defensivament.
1: 3 i en 10.
2: Sí, ells en 10, però a més dels canvis últims doncs, han anat bé. A nosaltres, els canvis, doncs, al final, han fet una miqueta canviar el que era el sistema del darrere, i això no ho entenc, perquè en jugadors tan alts com teníem, que ens poguessin agarrar l'esquena 3 cops, doncs, doncs a veure, el mateix entrenador, de ficar les mans al cap.
1: Se sap quan duraran les obres de millora del municipal Rapitenc? Per al pròxim partit estarà ja habilitat el camp o no?
2: Aviam, el problema és que l'empresa, si comença, en teoria, demà a col·locar la gespa. Però ja van vindre fa quasi bé un mes a llevar-la. L'hem pogut llevar la setmana passada, l'hem pogut fer tota la pretemporada a casa i jugar els partits a casa, els amistosos de pretemporada, i ara, doncs, en un principi, a partir de demà, ja han de començar a col·locar-la. Són dues setmanes, col·locar-la, i que no plogui cap dia ni que hi hagi cap un entrebanc, saps? Però, en teoria, en dues setmanes hauria d'estar. Per tant, se suposa que d'aquí tres setmanes se podrà entrenar allà, allí. O abans, una miqueta abans, si tot va tal com està previst. Vull dir, llavors, una vegada ja pogués entrenar, abans d'anar a jugar al camp del Vilafranca, aquella setmana ja se podria entrenar al camp de la Rapitenca. Però anem fora de casa i, per tant, m'anirà bé també per aclimatar-nos una miqueta i, com dit, per a tastar el que és aquesta nova gespa que espero que ens porti més sort.
1: Pues esperem que la sort estigui de cara favorable a la Unió Esportiva Rapitenca, al conjunt ebrenc que milita la primera catalana, i en Fernando García ho anirem comentant diumenge rere diumenge.
2: Moltes gràcies, Patrus. Una abraçada ben forta.
3: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. Torna la cursa Lo Carrilet. 5 o 10 quilòmetres, tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
1: I pluja... perdó. Pluja de gols al municipal de Móra d'Ebre. Arriba el quart gol del Roquetenc. Obra de Didac Martí als 39 minuts de joc. Amplia l'avantatge per al conjunt de Mario Javaloyes. I 3 minuts després arriba el primer gol de l'Olímpic Móra d'Ebre, que escurça les diferències mitjançant Martí Sabater. Ara mateix arriben a temps de descans, amb el resultat de Olímpic Móra d'Ebre 1, Roquetenc 4.

0: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona
1: nit. Bueno, Jesús, tornem a les efemèrides. Fem com una petita paradeta, que ja l'han fet abans en Fernando. Passem dels directes i anem a les entrevistes, a les interviews. I, bueno, tenim el tècnic de la Senia, que recordem, va guanyar 1-2. Victòria treballada, però bueno, s'ha de començar puntuant, molt bé, i bueno, anem a parlar amb ell.
2: Anem a parlar en Albert Bel, amb el tècnic del Club de Futbol Sénia. Albert, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Jesús i companyia.
2: I te tornem a tindre nosaltres, eh?
3: Sí, sí, sí. Hem tornat a començar una altra temporada. Penso que plena d'il·lusió i plena de ganes de continuar fent el que venim fent en aquestes últimes temporades i continuar, com jo sempre dic, no? De continuar fent la grossa, no? Intentar fer-la cada vegada més grossa.
2: El cert és que heu pogut renovar gran part de la plantilla i us heu reforçat molt bé, no?
3: Perdona, no t'he sentit bé, Jesús? No, hem renovat part de la plantilla ahir, perdona.
2: I us heu reforçat molt bé, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, hem intentat anar a buscar el que mos faltava o el que creiem que mos podia faltar per acabar de complementar. Pensem que una plantilla lo suficientment competitiva per a intentar aconseguir els objectius, que no és d'altre que ser un dels equips competitius de la categoria, de voler estar doncs, per la part estar mitja alta, no? I ser un dels equips que volem fer coses interessants com ja hem intentat i hem aconseguit fer aquestes últimes temporades, no? I, bueno, les incorporacions de Capitán, de Marc Navarrete, de Capi Devant, sobretot ens dona, estos metros finals, este desequilibri, aquestes associacions, aquesta versatilitat, sobretot Devant, i de traspost també, pues, bueno, hem intentat, sobretot, cobrir la baixa important tant de Barri com de Sergi, que ens deixava pues, lo que és la defensa molt desguarnida, no? Pues, bueno, les incorporacions d'Eric Aragonès, d'Ian, de Marc Navarrete, pues, bueno, pensem que ens donaran este punt de sobretot d'empaque a nivell defensiu i de bona sortida de pilota, que també és un tema que li donem molta importància pues, per a intentar pues, portar el control del partit. I, bueno, i la veritat és que, bé, contents, més tot el que ja portàvem o ja teníem, no?, a nivell de plantilla, que hem aconseguit pues, renovar pràcticament el 90% de plantilla, pues, bueno, pensem que pues, bueno, mantenem un equip competitiu dins de la categoria.
2: Fem una petita pausa aquí perquè n'hi ha gol al Municipal de la Nova Mingola. S'avança, l'acaba. Als 11 minuts de joc, marca el primer gol Josep.

0: comentant que ahir, tot i això, us va tocar patir davant un nouvingut a la categoria, no?
1: Sí, sí, completament. Un equip dur, dur, dur. La veritat és que ens va costar molt. Sabem que pues, sempre les primeres jornades i un equip que puja de la categoria inferior pues, sempre arriben en dinàmica positiva, en dinàmica que estan acostumats a guanyar molt i a vegades per la pròpia inèrcia. Bueno, ja guanyes perquè fas moltes coses bé, no? Però moltes vegades pues, ja porten aquesta pròpia inèrcia i és complicat. I damunt al seu camp, jornada inaugural i sabíem que havíem de donar una molt bona versió nostra per emportar-nos alguna cosa i així va ser, eh? Ja t'he dit, ens ho van ficar molt difícil estar al final, en un altre tipus de joc, un altre tipus de futbol, però ens van fer patir. Primera part en la qual penso que els primers 25-30 minuts són nostres, en la qual doncs, vam poder controlar el joc en la pilota, vam gaudir d'alguna situació i ells tampoc no mos van crear massa, però els últims 15 minuts de la primera part ja van començar a guanyar-nos duels dins, moltes segones situacions, joc aeri eren molt potents, tant la parella de pivots com la parella de centrals, bones incorporacions de laterals, un equip molt intens, molt agressiu, i els últims 15-10 minuts de la primera part, la veritat és que ja mos ho van ficar difícil. Nosaltres vam aconseguir ficar-nos per davant en una molt bona pilota a l'esquena de la defensa i una bona definició d'Àlex Longan. I, bueno, i després, pues, ja de cara a la segona part, ells van sortir molt forts. Els primers 10-15 minuts de la segona part penso que són d'ells. Ens van superar, sobretot físicament, en duels, en faltes laterals, en corners, ens van generar perill i al final van aconseguir empatar-nos. I, bueno, després de l'empat, un a un, nosaltres vam moure una miqueta la banqueta, vam canviar algunes cosetes, la veritat és que a partir de llavors penso que es va veure els millors minuts nostres, en el qual vam tindre una fase de pràcticament 20 minuts en què vam tindre la pilota, vam aconseguir generar situacions com per a poder avançar-nos 1-2 i al final ho vam aconseguir, fruit de Roberto, 1-2, i després de l'1-2 la veritat és que tenim dues accions que podíem haver fet l'1-3 i no patir, les vam perdonar, i després ells tenen un parell de faltes laterals i un córner, en el qual tenen accions per a poder-nos empatar, i a l'última acció, concretament, ens aconsegueixen empatar, però bueno, és una falta que, ja t'he dit, és un gol que ve precedit d'una falta que li fan a Àngel, que intenta blocar i hi ha contacte dins de l'àrea, penso que és un jugador que entrava a rematar, i del rebot pues, bueno, del gol, i al final pues, l'àrbit bueno, des del principi el va anul·lar, el que passa és que ells van anar tots a celebrar-ho i després pues, se van quedar una mica sorpresos, però bueno, per sort per a nosaltres, no? se va anul·lar el gol i vam poder sumar 3 punts molt importants en un camp molt difícil contra un equip, ja t'he dit, molt intens, molt competitiu i que ens ho van ficar molt difícil.
0: Don Roberto, el rescate, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, i Roberto, ja t'he dit, té l'1-2 i després té l'1-3, també una altra mama que li surt creuada, que després del partit li dic, el tercer l'has d'enxufar, perquè és que no podem fallar, això. I diu, no m'ho diguis, que ja me'n vaig prou amargat, no?, del que acabo de fallar, perquè, bueno, són d'aquestes situacions i ocasions que quan les tens has de fer, perquè després, quan perdones, pues, ells, ja t'he dit, van tindre l'opció. I, bueno, pues, Roberto, pues, molt content per ell, per a que torni a tindre sobretot bones sensacions físiques, i sabem que si ell està bé físicament, doncs ens pot donar moltes coses, perquè bueno, és un jugador que te dona els últims minuts te dona este plus, no?, de desplegament físic, d'atacar l'espai, d'intensitat, d'agressivitat, de contundència dins de l'àrea, i molt content per ell, perquè torni a sumar, que, i bueno, mos sumarà moltíssim a l'equip, ja t'he dit.
0: A falta de Callarissa tenim a Roberto, no?
1: Bueno.
0: La Sénia, Albert, han de ser... han de ser evidents en lo que és la categoria i parteix en la vitola de ser un dels rivals a batre en guany, no? En aquesta segona catalana. Te fa respecte o t'omple d'orgull?
1: Respecte me fa qualsevol jornada contra qualsevol equip. Això sempre em fa respecte. Però la veritat és que també és un orgull.

0: orgull de que la gent des de fora mos vegui a la Sénia com un dels rivals potents de la categoria. La veritat és que això te dona un punt d'orgull perquè veus que pues, bueno, les coses pues, ja fa anys que s'estan fent bé i ja hem aconseguit anar ficant cosetes a la nostra història que ha fet pues, que últimament pues, se parli més de la Sénia, no? I penso que això pues, és fruit del bon treball de molta gent, no? I la veritat és que pues, bueno, jo ja et dic que és la quarta temporada que estic a la Sénia, la veritat és que estic molt content de les coses com han sortit i com estem, no? Com estem treballant i com estem competint. Uh-huh. I, bueno, i a nivell d'equip, pues, dins de la categoria, pues, jo penso que enguany serà una categoria molt dura perquè penso que hi ha dos, tres equips molt potents que penso que estan un puntet per damunt de la resta i, bueno, i nosaltres jo penso que estem, pues, no t'he dit que estéssim un escalonet per baix, però intentarem estar, no?, en aquestes zones de aquesta zona mitja-alta que te permeti pues, bueno, entrar en zona de promoció, però, bueno, jo veig la Canonja molt potent, veig l'Amposta molt potent, la Tortosa també li veig molt de potencial i, bueno, l'Aldeana també s'ha reforçat molt bé, Camarles, bueno, hi ha equip Clo Cubelles també que me'l deixava. I jo penso que hi ha equips molt potents en el qual nosaltres, si no som capaços de, bueno, de seguir progressant en el joc, de seguir reinventant-nos, no? Perquè ja te dic, per un costat el que dius, no? que passem de ser un equip referent, o... però també per altre costat la gent mos coneix més, també, saps? I també pues, mos hem d'intentar reinventar perquè com mos coneix més pues, també intenten parar-mos, no? I ja te dic, no? I cada vegada pues, és més complicat, no? Per a un equip com nosaltres pues, continuar a la part alta. Ja te dic, serà complicat, serà difícil i, pues, bueno, també, com dic sempre, no? Pujar al nivell d'autoexigència, de treball pues, per a intentar estar el més amunt possible i ser, sobretot, un equip competitiu i que siga un equip seriós i que intente sumar cada setmana i nosaltres sabem que si mos fiquem este nivell d'exigència ho sabem fer, no? Ho sabem fer. Una altra cosa és que ja pues, quan entre este punt ja en què manca la il·lusió o que manca esta ambició, llavors sí que és cert que ja no som el mateix.
1: Tot i estar al cul del món, entre cometes, en la Sénia podeu anar ben orgullosos de l'escut que porteu al pit, no?
0: Sí, la veritat és que això té molt de mèrit, perquè com tu dius, no deixem de ser el cul del món, en el qual la gent quan ve a jugar contra nosaltres o quan nosaltres anem contra ells, o sea, esto está muy lejos o això està molt lluny, i sí, però bueno, la veritat és que està molt lluny, però també sabem jugar a futbol, també sabem competir i últimament ens estem acostumant a guanyar i tot, no? Quan això costa i costa molt, no? I la veritat és que molt orgullós de poder, sobretot el que tu dius, no? De ficar-te la camiseta de la Sénia i anar a jugar a camps com ahir, com el del Valls o, bueno, o com la Canonja, Vilaseca, Cambrils, ja t'he dit, Cubelles, en camps així en tanta història, no? I que la Sénia pues, pugui competir de tu a tu, i no, ja no et parlo, no? De l'any de primera catalana en què, bueno, vam poder competir contra Sant Boi, Sant Cugat, Sitges, equips històrics, no? De Catalunya, i nosaltres penso que vam competir molt bé, no?
1: Molt orgullosos, nosaltres, de seguir parlant amb tu. Albert, de lo que fa la Sénia i de jornada rere jornada dels marcadors que aneu aconseguint.
0: Pues moltes gràcies també, Jesús, per aquestes paraules i, bueno, esperem que sigui el primer dia de molts, no? I ja t'he dit que estem a jornada 1, hem aconseguit sumar de 3, la setmana que ve hi haurà una altra batalla i esperem estar a l'alçada igualment, almenys ja t'he dit, a nivell de serietat i a nivell d'exigència. Després pues, la piloteta pot entrar, no pot entrar, però sobretot a nivell de competir-ho de veritat. Jo penso que a nivell de competir-ho, nosaltres sí que en això mos agrada i quan mos hi posem ho fem molt bé.
1: Te faig el vaticini d'enguany o ja ho faré en pròximes setmanes?
0: Bueno, això ja... T'he dicho que pugues triar.
1: Bueno, va, pues ja anirem comentant. Ja anirem comentant el que fa la Sénia. El que sí que hem comentat sí. És la victòria d'ahir per la mínima al camp de l'Atlètic Valls, un inici molt positiu per al conjunt del Montsià. Moltes gràcies, Albert, i ens retrobem la setmana vinent.
0: Moltes gràcies a vosaltres. abraçada, Jesús.
2: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: I xerrant en el Verbel, se'ns ha passat l'arròs, eh? Anem en la segona ronda del programa, que una ronda que tenia que haver arribat fa 7 minuts, però lo primer és lo primer.
1: Sí, Jesús, i tres coses. Primer, això, que ja comencem, o sigui, la primera hora ja te passes d'hora. O sigui, ja no ets puntual. Segona cosa, fer de rates, no, lo Betis encara no ha jugat, juga a les 6 i mitja en el Deportivo. Lo que ha guanyat és lo Getafe...
0: Sí, ja m'ho han dit. Lo
1: que ha guanyat és lo Getafe 1-0 al Màlaga. I tercer, ja no me'n recordo. Bueno, és igual, anem en la ronda.
0: Anem en la ronda... que si no me'l fotrà...
1: Bueno, això...
0: I
1: jo començo la temporada com la vaig acabar la passada, equivocant-me, en tot moment. Però bueno, és el que hi ha.
0: Quan no t'equivoques, tu?
1: És el que hi ha.
0: Anem a la segona ronda, una segona ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres cotxes, dels cotxes Hyundai, Abelló Autotech.
2: Únic, s'escriu amb H o sense H?
3: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: quan en aquest precís instant entren en joc, o ja han entrat, millor dit, el gran gruix de la jornada. Cinc compromisos, si no me'l conto. Cinc o sis compromisos han arrencat a partir de les 5 de la tarda.
1: Sis.
0: Cinc o sis.
1: Sis.
0: Anem a repassar els marcadors que ja tenim com a definitius d'aquesta jornada inaugural a totes les categories. Anem a començar per les de la primera catalana, el grup tercer. Es van disputar el Fundació Atlètic Vilafranca 3, el Callà 2.
1: Ciutat Cooperativa 1, Poble Sec 0.
0: Cambrils Unió 2, Sitges 0.
1: Sant Feliueng 2, Vilaseca 1.
0: Ràpitenca 3, Camp Joliu 3. S'ha disputat aquest migdia de diumenge, recordem, al municipal de la Fanecada d'Alcanar.
1: Al mateix horari, Júpiter 3, Sant Boià 0.
0: I al mateix horari s'ha disputat el Vilafranca 2, Ascó 1.
1: D'aquí menys d'una horeta començarà l'últim partit d'esta primera catalana, l'Sporting Gavà 2013, davant del Bon Pastor.
0: Anem cap a la segona catalana, el grup 6è, a repassar els quatre marcadors que ja tenim completats. El Sant Pere i Sant Pau 2, Salou 0.
1: Torreforta 1, Cubelles 2.
0: Valls 1, Atlètic Valls. Atlètic Valls, perquè no és el mateix que el Valls. Atlètic Valls.
1: Bueno, això ja ve a la teva lliure d'això, perquè a la web de la Federació fica Terres de l'Ebre i me fas ficar formatiu.
0: Atlètic Valls.
1: Per exemple.
0: Formatiu Terres de l'Ebre. Atlètic Valls, perquè és un equip nouvingut a la categoria que va aconseguir l'ascens la temporada passada des de la tercera catalana. Uh-huh. Vale?
1: Sí.
0: Oído, cocina.
1: Mira, pico. Au.
0: Atlètic Valls 1. La Sénia, 2.
1: Content?
0: Si haguessis escoltat algo del que he parlat en Albert Bel, haguessis sentit que jo sempre li he dit Atlètic Valls.
1: Jo, tu ja saps que quan...
0: No m'escoltes. Que no m'escoltes.
1: El meu cervell, no sé per què, fa com un clic i estàs sent però no escolta.
0: Podem agilitzar la ronda? Gràcies.
1: Sí, bueno, però jo t'he de contestar, Jesús. Aldeana 0, Canotja 4.
0: Acaben d'iniciar-se el Remolins Vítem Ribes.
1: També s'ha iniciat el Calafell Tortosa Ebre.
0: No sé si tens xiulet arbitral. Ara. I també acaba d'iniciar-se lo derbi. L'Ull de Cona Ampolla.
1: I a les 6 començarà l'altre derbi, que és el Camarles Amposta.
0: Anem a tercera catalana, grup 18è, on es van disputar dos partits ahir dissabte per la tarda, amb victòria per la mínima del Móra la Nova al temps de descompte i des del punt de penal. Móra la Nova 1, Masdenverge 0.
1: I Gandesa 0, Camarles B 0.
0: S'acaba d'iniciar la segona meitat al municipal de Móra d'Ebre, amb el resultat provisional d'Olímpic Móra d'Ebre 1, Roquetenc 4.
1: Deu estar finalitzant la primera part de la Cava 1, Perelló 0.
0: Bueno, sí. 3 minuts, llavors. Sí, ha començat l'àrbitre. A hora. També està a punt de finalitzar-se la primera meitat del Godall 1, Corbera d'Ebre 0.
1: S'acaba d'iniciar el Jesús i Maria Flix i ha marcat el Jesús i Maria.
0: Cantarem el gol posteriorment a la ronda. S'avança el conjunt partidalenc davant el Flix. També s'ha iniciat a partir de 5 el Ginestar Jesús Catalònia.
1: I a partir de les 6, Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan.
0: Anem a la quarta catalana, grup 35è, on es va disputar tota la jornada ahir dissabte per la tarda. Es van disputar els 5 compromisos amb els marcadors definitius següents. La Sénia B, 3, Jesús Maria B, 2.
1: Jesús Catalònia B, 2, la Cava B, 0.
0: Campredó, 2, Sant Jaume, 2.
1: Amella de Mar, 2, Ull de Cona B, 0.
0: I Aldeana B, 1, Alcanar, 2. We'll be right back. I anem a tancar aquesta ronda amb el repàs dels marcadors que ens ha deixat la primera jornada al grup 36è de Quarta Catalana, amb tres marcadors ja definitius. Tortosa Ebre B, 1, Aldo B, 2.
1: Xerta 3, Olímpic Mora d'Ebre B, 2.
0: I Roqueteng B, 0, Pinell, 3.
1: S'acaba d'iniciar a les 5 el Benissanet, Torre de l'Espanyol.
0: I a les 5 i mitja ho farà la Fatarella, Tivenys. I hasta aquí la segona ronda d'aquest programa, la segona ronda que, com sempre, ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellou Todec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Bellou Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

I arriben gols des de la tercera catalana. El Jesús i Maria s'avança davant el Flix als 6 minuts de partit. Guillem marca el primer gol al municipal de l'AUB i arriba...

repeteix i marca, anota el cinquè, completa la maneta al minut 55. Olímpic Móra d'Ebre 1, Roquetenc 5.

0: una cosa que mos han deixat.
1: La juguesca.
2: Mos han deixat la porra, és veritat. Però tu vas comptant los gols?
0: Bueno,
3: bueno, ja ho saps que...
0: No.
3: No tinc micro, Pedro.
4: Oh. Di que ja saps com...
0: Ja saps... Talla el micro, home.
4: Ja saps com comptava la temporada passada. No crec que hagi pres matemàtiques esta temporada. Ho has fet un curset, aquest estiu.
0: Les matemàtiques te les ensenyaré després. Vale?
4: Vale, vale.
0: Dos i dos fan quatre. M'entén-lo? Au. Anem cap a algun camp perquè, sí, perquè almenys a veure si fas bé la teua faena.
4: Ja, veus, esta temporada serà espectacular. Anem amb un il·lustre d'esta casa, amb qui si no, a més ha començat el seu equip, s'ha avançat al marcador, Jesús i Maria. Anem amb Juanjo Alcalá.
0: Juanjo Alcalá, molt bona tarda i benvingut de nou a Tots els Gols.
5: Bona tarda, i altra volta el lío, que això passa volant, ja, que això... No t'hi sent de descansar, te descanses i... Mira, fora, gol! 1-1! Mira, mos han empatat, ara mateix. Al trucar-nos, mos han empatat.
0: Colle. Empata el conjunt riberenc al municipal de l'Aube. Suposo que no has vist qui l'ha notat.
5: El camp, m'ho han dit d'aquí sentint els crits, i m'ho han dit 1-1, m'han dit.
0: Havia iniciat bé la cosa per al Josep Maria, no, Juanjo? Pues,
5: s'ha començat el partit i la primera jugada es cuida fent gol, han tret de milagre de l'àrea, que ja me pensava que havia marcat el gol ja, però no. Han acabat a marcar a minut 6 i me'ls estem dominant molt, i ara estan aquí fora, pues, m'han dit que ha marcat el flit, 1-1.
0: Un partit que marcarà la temporada dels dos conjunts que opten en aquestes primeres posicions, no, Juanjo, és així?
5: Bueno, pues sí, però el problema que tenim que l'any passat la promoció ens va matar, perquè han tingut jugadors en quatre partits, hi ha quatre jugadors expulsats en quatre partits, ja comencem els primers quatre partits sense jugadors titulars, el porter... lo central, lo de mig del camp, lo capità Manolo, vull dir, tenim quatre baixes molt importants, però bueno, han fet una mica, tenim el porter juvenil, han fet una mica amb el repè de jugadors del filial per poder anar aguantant els quatre primers partits, i a veure si encara que ho recuperen tot, doncs podem fer pegar la campanada, que també disfrutaríem nosaltres i poder anar davant i poder altra volta luchar, lo que la promoció, si hem de fer la promoció, ja et dic jo que val la pena no fer-la, perquè mira, mos ha portat només pèrdues i jugadors expulsats i res, ho puges directe i sense promoció.
0: Un partit que per a oblidar completament, no?
5: Sí, ja et dic jo que la temporada passada el tema que van disfrutar a última hora, han acabat la promoció dels partits, mos va desgraciar l'equip i ara ho arrastrem, però bueno, són quatre partits. A veure si podem aguantar tot el que poguéssim i quan tindrem tot l'equip, llavors després a luchar per anar per amunt. I ara també, vull dir que encara que tinguessin nois joves, això que el futbol és cosa de joves també. Vull dir que han de luchar, donar-ho tot, i si podem guanyar, doncs avant. Si no podem guanyar, doncs bueno, tindrem paciència, ens resignarem, però la intenció nostra és poder altra volta tirar per amunt, si podem.
0: Tot i així, us heu reforçat molt bé, no?
5: Sí, ens han reforçat, perquè, clar, sabíem que teníem aquestes baixes, i teníem tot això, i vam dir, pues, a veure, perquè si hi ha quatre primers partits, que si l'arrencada és dolenta, ja saps tu com va això. Si els primers quatre partits no guanyen, ja queda allà baix, ja cap ja no fa nada per a sortir. Crec que ens va passar quan estàvem a segona. I ara, pues, han vingut, a veure, ens han reforçat una mica en jugadors, també de... Bueno, bons jugadorets per a jugar i per a aquesta categoria, esperem que donin bon resultat, també.
0: Arrencada de cavall, para de macho.
5: Sí, però si arrenques malament... també és dolent, saps? Vull dir que... Però bueno, comencem avui, hi ha un munt de sorpreses, tots els equips tenim aquelles esperances d'això d'allò, i quan menys ho penses, l'equip que ve pues, te suma un punt, ho t'emprèn, te guanya, en fi, el futbol és així. I ara al començament encara, hasta acabat de Nadal, no es veurà l'assumpte com va.
6: tot i això, heu fitxat a un entrenador que és reconegut després de les seues darreres temporades, no, Juanjo?
5: Sí, sí, sí, sí. És de luchar, luchar i luchar, perquè veus els entrenos i veus que igual que el que tenien, són entrenadors de molta intensitat els jugadors. Els apreten molt i això, pues, pues, si ells responen, pues, tot l'equip va avant, perquè ja ho veus, les dues últimes temporades han tingut també entrenadors, altres entrenadors, i també han luchat i també han anat, perquè igual el que van tindre l'any passat, com l'altre, no vull dir noms, pues, eren grans entrenadors per a mi i per al futbol nostre han sigut dos entrenadors molt bons, igual el de l'any passat que l'altre, vull dir que, i este pues, és nou, també és jove, i també veig que tinc les mateixes ganes que els que van tindre la vegada. En l'assumpte d'entrenadors, tenim sort que hem agarrat nois que són per al futbol nostre, és el que hi ha, la prova està en el que han fet.
6: Recordem que parlem d'Oliver Serrano.
5: Com?
6: Que recordem que parlem d'Oliver Serrano, del tècnic del Jesús i Maria.
5: Sí. Bueno, aquí resulta... Bueno, el que vull dir jo que els entrenadors que hem agarrat han sigut tots bons. I este noi és jove i també té ganes, esperances de luchar i, dic, com he dit adés, els entrenos es veuen en aquella intensitat i es fa jugar, es fa córrer, vull dir, han agarrat sempre d'estar a la fitxa. El millor que han fitxat són els entrenadors. Han acabat els jugadors, surten com surten, però els entrenadors, si saben portar els jugadors i fan pinya, és el principal per dins dels clubs.
6: Bueno, tocarà remar de fort a una categoria que serà igualment competitiva com la de l'any passat, no?
5: Sí, sí, ja et dic jo que són enguany, doncs mira, igual que l'any passat, perquè fa o no fa, els mateixos equips, se'n van un, però baixen els altres, pujan els altres, vull dir que és tot, fa o no fa, començarà com l'any passat. Bona categoria per a disfrutar i que la gent vingui al futbol i poder fer quatre duros per a poder tirar avant, que això se fa molt car, xiquet.
6: Anem a repassar tot seguit les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, amb l'alineació del conjunt partidalenc, amb Gilabert a la porteria, Ferreres, Berciano, Àlex Pérez, Patxo, Jordi Borràs, Denis, Ilias, Alan, Guillem Pujol i Luisito. Per part de la Joventut Esportiva de Flix, militen aquest 11 inicial, amb Pol Pros a la porteria, amb David Pérez, espera que se m'ha mogut l'alineació, Roger Martos, Ruchi, Jordi López, Pere Jordà, Roger Domènech, Armand, Joan Garreta, Oliver Serrano i Sergio Ligero. Un partit que està xiulat per l'àrbitre de la delegació de les Terres de l'Ebre, Àlex Palomanes González. Minut i resultat des del municipal de l'AUBE. Juanjo.
5: Minut 23, Jesús Maria 1, Flitch 1.
7: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Sona el...
6: I enceta el marcador el Jesús Catalonia al municipi.

Esquerre, als 18 minuts de joc i als 21, Leo amplia distàncies per al conjunt de la Santa Creu. Ginestà 0, Jesús Catalonia 2.

0: Un partit que presenten les següents alineacions, tots dos conjunts en el partit que estan disputant de la tercera catalana, corresponent a la jornada inaugural, amb Salva Pallarès a la porteria del Ginestar, Carles Palau, Magí, Josep Sedó, àlies Cuerpo, que actua com a capità, Pau Serra, Roberto, Àlex Robles, José Luis Murria, Manu, Gerard Martínez i José Fernández, Pepe. Per part del conjunt visitant, forma Pau Alegria amb la següent alineació. Àlex Estorac a la porteria, Leo, Lluís Espinac, Sergi Escoda, que actua com a capità, Genís Arrastrària, Pep Montesó, Marc Sabater, Joan Gisbert, David Bell, Rubén Panicello i Ferran Esquerré. Un partit que està xiulat pel col·legiat de la declaració de Tarragona, Hugo Sant Lucía. Now or never, here it
1: comes. Poc se'n parla, Jesús, de l'equip Modo Carrera, de la campanya Modo Carrera que s'ha fet lo Catalunya Estanya.
0: Bueno, l'equip del Catalonia, l'equip de la Cava...
1: Tothom s'ha reforçat molt i molt bé, però...
0: L'equip del Flix, l'equip del Roqueter...
1: Hi haurà una tercera catalana molt, molt bonica, a veure si igual a la de l'any passat, perquè recordem que l'any passat, a falta de 5 jornades, del primer classificat al 7è classificat o 6è classificat, hi havia una diferència de 2 punts,
0: sí,
1: a falta de 5 jornades. A veure si aquest any tornem a tindre aquesta emoció.
0: Tot pinta que van en la mateixa disposició de ser una categoria del tot competitiva.
1: I hi haurà sorpreses, perquè recordem que ahir el Gandesa va empatar davant del filial del Camarles, que el Gandesa, un clar candidat també per estar a les posicions capdavanteres, que tenia ahir esta primera tropeçada de la temporada, podríem dir, inesperada, no?
0: Tropeçada o ensopegada?
1: Ensopegada.
0: és així, un resultat que no va poder moure el conjunt que entrena per segona temporada Lluís Fornés, i que tot i intentar-ho va trobar a un filial camarlenc molt ben posicionat sobre el terreny de joc i que va tindre a les contres, va tindre les seues opcions. Tot així, el marcador no es movia i va acabar amb aquest empat definitiu sense gols entre el Gandesa i el Camarles B. Anem cap a un altre camp. Si li fiques un micro, mos dirà cap a quin camp anem.
2: Me té mutejat.
0: És que t'ha de tindre mutejat.
2: Ja, si no, incontinència verbal, no?
0: Sí,
2: per prevenir això, doncs, sí, m'ha de tallar. Doncs anem en un altre habitual d'esta casa de fa molts anys, amb Lluís Tas, que, bueno, està al partit del Ginestar Jesús Catalunya, que s'ha adelantat al marcador visitant, el Catalunya, i, bueno, ens comentarà com està anant el partit.
0: Anem a comentar aquest duel amb el nostre benvolgut Lluís Tas, que una temporada més està al peu del canó. Lluís, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, companys.
0: Han començat malament les coses per al conjunt ginestral, no?
3: Bueno, sí, el que és el resultat, sí. El partit ha començat molt igualat, la veritat. Nosaltres intentàvem estirar línies, el Catalunya molt ben posicionat damunt del terreny de joc. Hi ha dos contres, tots els gols, al final cap són errors, però dos contres que porten ells amb una mica de renostre defensiu, el Catalunya té tres ocasions i fa dos gols. Té molta pólvora davant i jugadors molt resolutius, i així ha sigut. Al minut 16, internat a la dreta de Ferran, el porter s'espera una centrada enrere i molt hàbil li cola el primer pal. El porter, bueno, jugat a una o l'altra i agafa la decisió equivocada. I acte seguit, un rebot dins a l'àrea, li cau a Leandro, que evidentment pues no perd res. Dos jugades en dos minuts desgraciades que ens estan comportant que estiguéssim detrás del marcador.
0: Un Ginestà que parteix amb la vitola de ser un equip que lluita per aquesta permanència a una categoria que serà complicada, no? Lo següent, no, Lluís?
3: Sí, sí, la tercera catalana ja l'any passat va ser una categoria complicada i al mateix temps molt maca, la veritat. Fins al final vam estar tots allí, tant per la part alta com per la part baixa, lluitant, que uns per assolir l'ascens i els altres per no baixar. Molt competitiva, la veritat, molt bonica, i enguany crec que correrà el mateix camí. L'únic que demano és que no estiguéssim hasta les dues últimes jornades patint de que si estem allà baix o no estem. Jo amb una mitja taula me conformo, demano sort per tots els equips, evidentment, a l'aspecte tan esportiu com que de jugadors que no tinguin cap lesió, però demanaria això, que el Ginestà no patigués tant.
0: Un Ginestà que s'ha reforçat per a intentar no patir com va ser la temporada passada, no?
3: Sí, de fet, totes les peces que s'han tocat o que es busquen són per això mateix, per intentar pues, millorar el que hi havia i tirar una mica endavant l'equip. És veritat que també ens han marxat algun jugador important a l'equip, però bueno, uns marxen i els altres venen, i esperem que les incorporacions s'adaptin, que realment donin el resultat que s'espera d'ells i no tindré que patir fins al final.
0: Anem a repassar tot seguit les alineacions que presenten tots dos conjunts en el dia d'avui, Lluís.
3: Pues mira, a les ordres de l'àrbit Hugo Sanz, del Col·legi de Tarragona, per part del Ginestà juguen amb el número 1 Salva, amb el 5 Àlex, amb el 6 Pau, 8 Manu, 9 Pincho, 10 Palau, 11 Magí, 12 Roberto, 17 Pepe, 20 Gerard, 22 Morrida. I a la banqueta, amb el 13 Nico, 21 Jauat, 4 Marcel, 2 Johan, 16 Nil, 3 Didac i 15 Santos. Per part de Catalunya, amb el 13 Àlex, 6 Sergi, 7 Leandro, 9 Montessó, 10 Ruben, 14 Marc, 18 Joan, 19 Lluís, 20 David, 21 Ferran, 23 Genís. I a la banqueta, 1 Uriel, 4 Pau, 5 Enric, 8 Jan, 11 Pau, 16 Biel i 17 Abol.
0: Minut i resultat des del municipal de Ginestà, Lluís.
3: Després de la pauta d'hidratació, pues, estem al minut 32 de joc, Ginestà 0, Catalunya 2.

0: a cantar un reguitzell de gols, perquè anem per parts, anem per parts, perquè a Móra d'Ebre continuen al seu 3-6. 3-6, m'ho escoltat bé, Dais havia marcat l'1-5, Gazeni ha escurçat distàncies per l'Olímpic Móra d'Ebre al minut 60. Al minut 61, un minut després, Gorka ha fet el sisè del Roqueteng, i al 66, Jani Roca ha fet el marcador que ara mateix campeja a l'Electrònic. Olímpic Móra d'Ebre 3, Roqueteng 6. Ha marcat el primer gol el Tortosa Ebre al Municipal de Calafell. Ha marcat Pau per al Tortosa Ebre, per al conjunt de la capital del Baix Ebre. El Calafell 0, Tortosa Ebre 1, al minut 25. Al minut 29 ha marcat el primer gol el Benissanet davant la Torre de l'Espanyol. El partit que s'està disputant a partir de les 5 de la tarda a la quarta catalana, grup 36è, Benissanet 1, la Torre de l'Espanyol 0. Arriba el gol de l'empat del Corbera d'Ebre al Municipal de Godall. Als 2 minuts de joc, Enric marca les taules al marcador. Godall 1, Corbera d'Ebre 1. Al minut 30 de joc de la primera meitat, s'avança l'Ull de Cona mitjançant Joel. Ull de Cona 1, Ampolla 0. I ara mateix marca el tercer gol el Catalonia al Municipal de Ginestar. Ginestar 0, Catalonia 3, al minut 34 de la primera meitat, obra de Leo. I espero no haver-me'n deixat cap.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: N'has deixat un, Jesús. T'has deixat el gol de l'Atlètic de Madrid en expulsió de regal.
3: Estos gols a mi ni
2: m'interessen. Bueno, si fos un equip que jo sé, t'interessaria.
0: Ni m'interessen. Bueno, entens o no? Perquè la Lliga ja està guanyada.
2: Home, això tampoc no...
0: A veure, la Lliga ja està guanyada. I punto.
2: Vale, vale.
0: Partim d'esta base.
2: Ets molt categòric.
0: Passem palabra i anem a... Bueno,
4: no sabia que l'Espanyol havia guanyat la Lliga ja,
0: No, no. A veure, l'Espanyol... anem a lo nostre, anem a lo nostre, anem a algun camp.
2: No el piques, que serà pitjor. Sí. Anem en Ximo García, que, bueno, està... el Remolins Vitem davant el Ribes i que no se li expliqui, que ens comenti i a veure si ens dona una alegria i guanya este Remolins Vitem.
5: Ximo García, molt bona tarda i benvingut de nou a tots els gols.
6: Hola, bona tarda, gràcies per la benvinguda i, bueno, afortunadament aquí estem al peu del canó per servir el que faci falta.
5: El partit del Remolins Vitem se disputa en festes majors de la localitat, no és així?
6: Sí, bueno, casi con todas las temporadas lo van a ir los torneos. Bueno, comienzan una semana más tarde, pero coincide con partidos de festa major a esta vegada con las anteriores temporadas y, bueno, en el momento del partido pues hacemos a ver, bueno, es que sigue un mal partido, pero tampoco hay ocasiones claras. Lo de Vini parece que sigue una miqueta más dormida, pero tampoco que está bastante agradable. Pero es para estar un 55-45, perdón, 50-50. No, hi ha hagut cap ocasió per ara. I de moment no sé si ho tan just.
5: Una temporada que s'inicia amb el canvi a la banqueta després de l'etapa d'Adrián González al Remus Vítem, no?
6: Sí, una temporada nova, un jugador de la puntilla s'ha canviat una miqueta i, bueno, l'ha agafat Dani i la temporada l'Oster Mau, treballa amb Mariano Tuba, s'ha guanyat partits de 5 afers, però, bueno, no sé, jo comença ara i a partir d'avui que està de l'Ostalle, que és un equip per poder competir més que sigui a la categoria i no passar gaires apuros.
5: Passar engúnies com la temporada passada, no?
6: Engúnies, no sortia la paraula en català, me cago en ara. Engúnies, sí. Digues, digues.
5: Com s'ha iniciat el partit, Ximo?
6: No, el partit, vull dir, a mi, jo, des del meu punt de vista, pareix que Google domina més per Ribes, però ho evitem. No, Martí no va fer cap intervenció, diguéssim, destacada, traient pilotes de Baix Pau, i el porter del Ribes tampoc. Vull dir, des del govern és un partit que s'estan tantejant els dos equips, i bueno, i no penso que sigui ara aquests partits que aquí marxarà el primer gol, si ja s'estan durant el gat a l'aigua, però de moment s'estan veient els dos pares.
5: Anem a repassar les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Ximo.
6: Sí, que sí, bueno, abans de que se les hauria segur, ja saps un petit comentari d'això que estàveu parlant de la lliga. Jo, com ja saps, que tu em coneixes, que sóc un jugador de trofeus per calcitrans, i la lliga de moment no està guanyada, està encaminada, però no guanyada, però no hem de fer victòria tan pronta. Ara vos dic les alineacions.
5: En els ulls tancats la guanyarà la Lliga, el Barça.
6: Això t'he vist, però bueno, encara no...
5: Home.
6: Ja no pot dir res. És molt gran, que no, massa aviat. I a mi la primera d'aquesta exposició em fa molt, perquè és molt car. Més el viatge de 40 minuts i va haver de fer la Lliga, i hem vist dels últims aconticiments de la Sòcia Brasileña. Però bueno, anem a l'importa, que com és el dia de partit nostre, és que som un equip en mil i tu de Portis River, doncs mira, per part del club de Portis River estan jugant a Portis amb el número 1, Àlex, 2, Pau, Martín Vargas, Cert Navarro, amb el grup Ale, amb 11, Aix Jair, amb el de Cert Rufa, amb el 19, i estan amb el 20, Jano, amb el 21, Nacho, i amb el 22, Hugo. A la banqueta, com a suplents, estan amb el número 1, Edgar, 3, Lonza, 4, David, 9, Uri, 10, Pablo, amb 11, Mona, amb el 14, Héctor, i amb el número 18, Fons. Per part de la Unió Esportiva, el número 1, a la porteria, amb el número 13 Martí, 2 Alqueta, 3 Irlanda, amb el 4 Guillem, amb el 5 Pallana, amb el 7 Jacint, amb el número 8 Anton, 9 Màgic, amb l'11 Iniesta, amb el 7 Joel, i amb el número 18 Inís, de la banqueta, com a ciclès, estan amb el número 1 Roc, amb el 5 Eric, amb el 10 Max, amb el 14 Guail, amb el 16 Barre, i amb el número 19 Alegi Sou.
5: Minut i resultat des del municipal de Vítem. Ximo.
6: Bueno, el marcador marca el minut 39, però penso que va estar sobre el 42, perquè no he estat gaire bé. El marcador, i jo penso que va estar sobre el minut 42, 43, lo que he estat fent a
1: Entre dos aguas Session Club, les sessions d'un dels millors beach club del Mediterrani, cada dissabte a la mitjanit per Imagina Radio. Sessions amb els convidats vinguts des de tota la geografia del panorama tecno. Sets amb els DJs residents d'Entre dos aguas, Pellíscola. Entre dos aguas Session Club, cada dissabte a la mitjanit.

0: I sembla ser que el ginesta no ha dit la seva última paraula al duel que l'enfronta davant el Jerusca d'Onia, perquè al minut 38 de joc ha ajustat les distàncies. Gerard ha marcat dos gols en dos minuts de marge al minut 36 i al minut 38, i ara mateix el marcador està amb el Ginestà 2, Jesús Catalonia 3. I on sembla ser que marca diferències és el municipal d'Ulldecona. El conjunt faldut ha marcat el segon gol al minut 37. De nou, mitjançant Joel. Ulldecona 2, Ampolla 0. I encara n'hi ha més gols, i encara n'hi ha més gols, perquè als 6 minuts de la segona part, al minut 51, arriba el gol del Perelló al municipal de la Cava. Garrido, Víctor Garrido, acaba d'establir les taules al marcador. La Cava 1, Perelló 1.
1: Bueno, i anem en un altre habitual, en un resultat que acabes de dir. Anem al partit que està disputant l'Ulldecona davant de l'Ampolla, 2-0, no? Si no he sentit malament. I tenim aquí, si no, a Paco Callarissa.
0: Paco Callarissa, molt bona tarda de nou. I benvingut al teu programa, a tots els gols.
2: Bona tarda i espero que haguéssiu tingut tothom unes bones vacances i a la faena altra vegada. Ja ho veieu.
0: Vacances de Richie no n'he tingut jo, però bueno.
2: Pues bueno, ja tornem a estar al lío.
0: Ja tornem a estar al lío.
2: Ja feia dies que fem alguna cosa a nivell de partits de... partits de pretemporada i amistosos i tal, però avui ja s'ha partit lo meló i, bueno, i 44 minuts que portem de partit, més bé no podíem començar perquè Joel en un doblet ha col·locat los 2-0 al marcador i de moment, pues bueno, sembla que la cosa està bastant ben encarrilada. Ja veurem esta segona part en este sol i esta calor que encara mos fa, ja veurem què passarà. Però bueno, de moment l'assumpte pinta bé.
0: Estem a punt de finalitzar la primera meitat i sí, sembla ser que la cosa se fica de cara al conjunt de Paco Serrano, no?
2: Sí, ara aquí hi ha una jugada de l'àrea de l'Ulldecona, perquè el que sí que està clar que l'Ampolla ara esta segona part, esta primera no, perquè ja està en descompte, esta segona part mirarà de cap ja al marcador, i això està més que la Galego, intentarà jugar més al camp de l'Ulldecona que al camp de l'Ampolla. Però això pot servir per l'Ulldecona, li pot anar bé, ja veurem dins els vestidors que passarà ara aquí. Los entrenadors faran les seues tàctiques i les seues variacions, ja veure què passa, ampliar el marcador o aguantar el 2-0, que és més que suficient, o ampliar-lo per donar ja més tranquil·litat, o a veure què passa. En aquest cas, l'Ampolla ara per banda esquerra intenta avançar, però sí que és veritat que la defensa de l'Ulldecona, com ja va ser o com ja va acabar l'any passat, continua amb el Ferre, en Fabio, en Murillo, en Marc Córdoba, estos tres estandartes detrás aquí aguantant lo tipo, m'entens?
0: Fem un petit incís aquí, Paco, no te'n vaigues, perquè n'hi ha gol al municipal de Vítem. I ha marcat al darrer minut de la primera meitat el conjunt barceloní. El Ribes s'avança davant el Remolins Vítem als 44 minuts de la primera meitat. Jair fa el primer gol del conjunt visitant. Remolins Vitem 0, Ribes 1. I tornem cap a Ulldecona, en Paco Callarissa, a comentar les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Paco.
2: Doncs pues mira, en este moment s'acaba la primera part i si vols te dic les alineacions per part de l'Ulldecona: Oriol Morera, Fabio, Dani Quesada, Tortajada, Àlex López, Pere Esteller, Joel, Marc Córdoba, William, Murillo i Efren. I per part de l'Ampolla juguen Adrià, Guti, Oriol, Raba, Vall de Pérez, Bertomeu, Batalla, Margalef, Max Navarro, Orellana i Marc Ayat, per los 11 inicials d'un i de l'altre equip. I en aquest moment ja dic, passen per davant de mi tots els jugadors, perquè l'àrbitre decretaria al final de la primera part. Primer descans, que anirà bé, perquè fa, està fent un sol que no sé quant de ben estar, però no n'hi do.
0: La tripeta arbitral està encapçalada per...
2: Sí, sí, ho tinc per aquí. Jordi Lluc, Ramon Roda i Marc Cid, del Col·legi de Tarragona.
0: Pues, de moment, hem arribat a...
2: De que el municipal presenta una entrada bé, acceptable. No són aquelles entrades que has de fer cola per entrar, però bueno, pues bé, ara pues, hasta que la gent no s'enganxa, i sí que han hagut partits de pretemporada i tal, però ara vinc. Perquè n'estan.
0: Te reclamen.
2: Hasta que la gent no s'enganxa i tal, i pues ara de moment, i la veritat és que també fa molta calor. Jo no sé quan s'acabarà, o no sé si és que hem d'esperar vindre, no sé si és que hem d'esperar vindre el futbol quan faci fresqueta, que no crec.
0: Quan faci fresqueta al mes de desembre o gener.
2: Al mes de febrer, us tocarà vindre el mes de febrer, si és veritat.
0: I actualitzant la situació de la Lliga de Veterans, com està ara mateix?
2: Pues també estem en amistosos i també estem en pretemporada i tal. Ahir vaig jugar l'Alcanà contra l'Ametlla de Mar, i per guanyar l'Alcanà 1-0. Aquest matí he jugat los Remolins Vítem contra el Canareu, va guanyar los Remolins Vítem 6-4. I la setmana passada vaig jugar el Canareu contra el Remolins Vítem, que també van empatar. O sigui que ara ja van fer assemblea general i es van apuntar, o ja van manifestar els equips que tenen intencions de continuar participant en les competicions. En principi en serem 8, possiblement 9, però encara estem en ello, perquè hi ha un equip que està interessat en saber com va, com funciona tot lo nostre i tal. I cosa que mos alegrem, que ojalà siguéssim 9 o 10 o 11. Però bueno, de moment també lo principal és que no marxi ningú més, m'entens? I si som 8, pues 8. Farem el que sempre fem, la Copa Terres de l'Ebre, que començarà el primer, després la Lliga, després la Supercopa, després la Copa Primavera, després, bueno, farem tot el que tinguéssim que fer i més i tot. La qüestió és fer esport i fer competició de veterans. O sigui que això també ja semanalment ja anirem comunicant, ja anirem informant a tots els que ens escolten com està tot això.
0: Te dia com estava, perquè vam deixar, quan vam acabar la temporada, que n'hi havia pendent una conversa amb la Lliga de Futbol 7 de les Terres de l'Ebre, no?
2: Sí, nosaltres vam intentar, de fet no, vam parlar en els de la Lliga, o els equips que formen que formen la Lliga de les Terres de l'Ebre de Futbol Sant per si estaven interessats en formar Futbol 11, però és lògic i és evident, i així m'ho vol fer saber, que si juguen a Futbol Sant no és per ganes, és per necessitat, perquè és que no poden formar 11, un equip de 11 jugadors. I llavors, pues, per no formar un equip de 11 jugadors, que tens que tindre 20 a la plantilla i quedar malament, i tindre partits aplaçats o tindre partits que no et puguis presentar, pues, van optar en jugar a Futbol 7 i en continuar la Lliga de Futbol 7. Uh-huh. En canvi, els que estem en Futbol 11 han continuat a Futbol 11. O sigui, no, això és important per nosaltres, no? Que, no, que ningú vulgui marxar a Futbol 7, perquè és que si ja som 8 i resulta que damunt en camp marxem, malament. Si hem de fer 6 o 5, pues, llavors sí que ja perdrem tota la pollada. O sigui que de moment el que hem de fer és cuidar els que som, aquests 8 equips que som, o 9, i a veure si ja, el mes que ve ja comencem ja en la Copa de Terres de l'Ebre, que ja vam fer una assemblea i vam comunicar-ho així, i en la Copa de Terres de l'Ebre començarem les competicions.
3: Prenent el fil del club de futbol de Cura, no patir serà l'objectiu d'esta temporada per al conjunt faltut, no, Paco?
2: Evidentment. De patir l'últim dia. I encara, però en aquest sentit no, perquè la veritat...

0: bonics i d'anar a acompanyar l'equip i anar sumant i a veure què passa. Però sí, sí, l'objectiu és, evidentment, aguantar la categoria i no patir com vam patir l'any passat.
1: Minut i resultat és del municipal d'Ulldecona. Paco.
0: Pues en este moment, temps de descans a Ulldecona, Ulldecona 2, Ampolla 0.
2: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Anem a comentar, primer que res, una notícia que ens ha rectificat el nostre corresponsal des de Bítem, Ximo García, ens ha comentat que el gol del Ribes finalment ha estat anul·lat per fora de joc. Per tant, s'ha arribat al temps de descans amb el 0-0 al marcador. I anem per parts, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com està la tarda. Acaba de marcar el segon gol Josep Casanova. De nou ha avançat al conjunt blanc i blau, al conjunt de la Cava, a la nova Mingola. A 3 minuts després de que Víctor Garrido hagués situat les taules al marcador, ha tornat a avançar al conjunt Cabero. La Cava 2, Perelló 1. Ha marcat el 7è gol Quim per al Roquetenc. Ha marcat el 7è gol i així s'ha arribat ja al final del primer partit que teníem aquesta tarda de diumenge. Per tant, resultat definitiu, Olímpic Móra d'Ebre 3, Roquetenc 7. I al minut 21 de partit ha marcat la Fatarella el primer gol davant el Tivenys. La Fatarella 1, Tivenys 0, el partit que tenim en marxa a la quarta catalana, grup 36è. I arribat a temps de descans, el partit que es disputa al Municipal de Ginestar, on anirem tot seguit després de la ronda a parlar amb Lluís Tas d'aquests dos gols que ajusten les distàncies del marcador per al conjunt riberenc. Ginestar 2, Jesús Catalonia 3. Arriba a... No, millor dit, s'inicia ara mateix, a les 6 de la tarda, s'inicien tres partits. L'Sporting Gavà 2013, Bon Pastor, a la primera catalana. El Camarres, Amposta, a la segona catalana. I el duel que tanca la jornada, a la tercera catalana, el Municipal Josep Bertomeu i Canalda, s'inicia el Santa Bàrbara Horta de Sant Joan. I ara sí, anem en la tercera ronda d'aquest programa. La tercera ronda que, com sempre, arriba de la mà dels nostres amics i sponsors a Abelló Autotec.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Únic

0: Ja han passat 2 hores, eh? Sí, tu ja pots dir el que sigui, que t'he mutejat. Oco, que lo tens mutejat.
1: No vol que parle. Pues sí, ja estem a l'Equador, deia.
0: Sí, sí. Estem a l'Equador del programa 667, que no havia dit abans, perquè ho havia dit Richie. M'havia aixafat la guitarra, com sempre.
1: Bueno, jo estic aquí de mosca cojonera.
0: Sí. Que
1: se m'està la meua categoria laboral.
0: Anem a fer una ronda àgil?
1: Ho intentaré.
0: Bueno, vale. Vale, passa per l'obra. Anem a repassar els marcadors que ens ha deixat la jornada. La primera catalana, el grup tercer, s'han disputat tots els compromisos, a excepció d'un, el que s'ha iniciat ara mateix, l'Sporting Gavà 2013, Bon Pastor. La resta són marcadors definitius. Richie.
1: Comencem pel Fundació Atlètic Vilafranca 3, el Catllà 2.
0: Ciutat Cooperativa 1, Poble Sec 0.
1: Cambrils Unió 2, Sitges 0.
0: Sant Feliuenc 2, Vilaseca 1.
1: Rafitenca 3, Camp Joliu 3.
0: Júpiter 3, Sant Boià 0.
1: Vilafranca 2, Ascó 1.
0: I tanca la jornada el duel que ja hem citat anteriorment. Anem a segona catalana a repassar els 4 marcadors que ja tenim com a definitius d'aquesta jornada inaugural. Richie.
1: Sí, comencem pel Sant Pere i Sant Pau 2, Salou 0.
0: Torreforta 1, Cubelles 2.
1: Atlètic Valls 1, la Sénia 2, ho he dit bé.
0: Ho hem parlat amb el Verbel d'aquest compromís. Igual que ho hem fet amb Fernando García, del duel que ha disputat la Rapitenca i el Camp Joliu, i que malauradament ha acabat amb empat a 3 gols. I l'Aldeana ha caigut estrepitosament davant un conjunt que ha donat un cop de puny damunt la taula. La Canonja ha demostrat que vol ser un equip
1: de primera,
0: que marque diferències en esta categoria.
1: Però l'any passat ja era així també i al final no ho va aconseguir, no ho va assolir.
0: I s'han posat per 0-4 al Municipal de la Unió aquest migdia.
1: Amb la rectificació de Ximo, el descans, Remolins Vitem... Bueno, el descans suposo que està a punt d'iniciar-se la segona meitat. Remolins Vitem 0, Ribes 0.
0: No tinc constància de que hagi arribat el descans, però per les hores que són... estem al descans.
1: Ara ho miraré.
0: Del Calafell 0, Tortosa Ebre 1.
1: Ulldecona 2, Ampolla 0, també a punt d'iniciar-se la segona meitat.
0: Hem parlat en Paco Callarissa d'aquest duel, igual que hem fet també amb Ximo García des de Vítem. I acaba d'iniciar-se un duel interessantíssim, el Camarres amb Posta. Anem a tercera catalana, grup 18è, amb el repàs dels 3 marcadors que ja tenim com a definitius d'aquesta primera jornada de Lliga. Richie.
1: Mola la Nova 1, Masdenverge 0.
0: Gandesa 0, Camarres B 0.
1: Hem viscut en directe l'Olímpic Mora d'Ebre 3, Roqueteng 7.
0: Estem a punt de finalitzar, resta un quart d'hora per a tancar aquest partit, que s'ha tornat a avançar, la cava 2, Perelló 1.
1: Godall 1, Corbera de Breu 1, també 15 minuts deuen quedar, perquè estaven en el mateix horari.
0: A Jesús i Maria, no ens ha comentat Juanjo Alcalá, no ens ha comentat més incidències
1: d'este
0: partit, que ha arribat amb taules al descans. Jesús i Maria 1, Frix 1.
1: També a punt d'iniciar la segona meitat, el Ginestà 2, Jesús Catalonia 3.
0: Cap allí anirem després d'esta ronda. I s'acaba d'iniciar el Santa Bàrbara Horta de Sant Joan.
1: Mira, ens diu Lluís que comença la segona meitat del Ginestà Catalonia.
0: Bé, Lluís, ara vindrem. Anem a repassar els 5 marcadors. Jornada completa, que es va disputar ahir dissabte per la tarda a la quarta catalana, grup 35è. Richi.
1: Sí, comencem per la Sénia B3, Jesús Maria B2.
0: Jesús Catalònia B2, la Cava B0.
1: Campredó 2, Sant Jaume 2.
0: Ametlla de Mar 2, Ullacona B0.
1: I Aldeana B1, Alcanar 2.
0: Anem a tancar aquesta ronda amb el repàs dels marcadors que ens ha deixat la jornada a la quarta catalana, grup 36è, amb 3 compromisos ja disputats, amb el Tortosa Ebre B1, Aldo B2.
1: Xerta 3, Olímpic Mora d'Ebre B2.
0: Roquetenc B0, Pinell 3.
1: Al descans, a punt d'iniciar-se la segona meitat, Benissanet 1, Torre de l'Espanyol 0.
0: I a punt d'arribar al descans, la Fatarella 1, Tivenys 0. I hasta aquí la tercera ronda d'aquest programa. Tornarem després amb la quarta ronda i posteriorment la mega ronda. La mega ronda que esta setmana vindrà escueta. Però a partir de la setmana que ve vindrà més ampliada.
1: Perquè hi ha competicions que comencen la setmana vinent.
0: Ah.
1: No? Bueno, normal.
0: I competicions que t'has deixat? Anem a tancar aquesta ronda amb els companys i amics.
1: Com xales.
0: Ja, no. T'has tret els cascos i no ho he sentit. Bé, Pedro, bé. Te veig bé, eh? Anem a tancar la tercera ronda amb els companys, amics i patrocinadors de Bellautodec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Bellautodec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Què tocava, sessió revival, ara, o...?
1: Això li anava... Això li anava a dir, que avui està Remember, avui.
0: Sí, Remember.
2: Pega bastant, pega bastant.
0: Pega bastant. Amollant-nos els llençols, eh?
1: Sí.
0: Anem cap a algun altre camp?
1: Sí, anem a un altre directe, un camp que...
0: A veure si m'has fet cas.
1: A un camp que no et faig mai cas, Jesús, però, bueno, esta vegada igual sí. Però que no servisca de precedent.
0: Bueno, va.
1: Aceptamos
0: Pupo como animal de compañía.
1: Anem a un partit que semblava decidit amb el 0-3, però que el Ginestà ha ajustat distàncies. 2-3 i ha començat la segona meitat. Tenim a Lluís Tas.
3: Dos gols en dos minuts de marge. Han ajustat les distàncies al marcador. No és així, Lluís?
4: Sí, bona tarda de nou. Pues així ha sigut. La pauta d'hidratació mos ha anat la mar de bé, la veritat. Hem sortit bastant enxufats i, bueno, cal dir que en intensitat, ganes i no perdre la cara al partit, en dues accions consecutives en tres minuts, pues no hem estat a punt inclús d'empatar. Vull dir, hem ficat un resultat que ara, aparentment, se mos fica molt de cara perquè estem treballant, hem sortit molt bé aquesta segona part, estem creant perill, no tenim arribada, molt de migcampisme, però diràs que el Ginestà estigui en una marxeta més que el Catalonia.
3: El Ginestà li planta cara a un dels rivals teòricament que ha d'estar a la part capdavantera d'aquesta classificació, no?
4: Bueno, jo no he tingut la sort d'estar per temporada de seguir cap partit perquè he estat fora, però bueno, pel que he sentit per la gent d'aquí i d'allà, Catalunya apunta amb un dels equips que té molts números d'assolir el campionat. Però bueno, això és molt llarg, són moltes jornades... La pretemporada a vegades comences malament i acaba la temporada molt bé, i viceversa, i no res a dir. Bueno, Catalunya està demostrant que verdaderament té un molt bon equip, molt ben posicionat al camp, i és un equip que en poques ocasions que generi materialitza. O sigui, no necessita 10 ocasions per fer dos gols. Amb la meitat ja els fa, i té molta pólvora, i ho fica difícil. Nosaltres, ja t'ho dic, hem estirat línies a la primera part, hem estirat molt les línies al final, i ens ha sortit bé. Però bueno, el que s'ha de fer és continuar la mateixa dinàmica que hem acabat la primera part i veure si aquesta segona podem assolir l'empat.
3: Podem dir que aquests dos gols han iniciat un altre partit, no?
4: Pues sí, perquè l'equip estava una mica... No que havia baixat els braços, però estava molt desanimat. Les cares dels jugadors, bevent aigua, nervis, crits... Lo típic. Bé, les coses t'expresses d'una manera molt diferent a quan el joc te va de cara. Però bueno, doncs hem ficat el partit en 1-3 i els dos minuts hem aconseguit el 2-3 i ha canviat la dinàmica i a la mitja part s'ha doncs, vist un equip amb una altra posició. Allí parlant a la mitja part i amb les ganes que dius, hòstia, doncs este no és l'equip que teníem al minut 20 de la primera part. Ganes i de seguir el partit, clar que sí.
3: Podem dir que s'està veient a un Ginestà molt competitiu, no, avui?
4: Bueno, nosaltres estem intentant, estem tenint arribades, estem creant perill i esta primera part no és que n'haguessin fet moltes, però bueno, però almenys s'ha intentat i el que estic veient ara, estos 7-8 minuts que portem de la segona, és que estem estirant i no estem renunciant ni a jugar ni a res, que estem anant amunt a l'atac. Estem anant a l'atac.
3: Esteu anant a l'atac i no desguarnint les esquenes per a propiciar les contres, no?
4: Correcte, a veure si tenim sort de ficar-nos en l'empat, perquè de moment no hem arribat en claretat, eh? Vull dir, estem creant, estem jugant, estem iniciant, però mos falta arribar una miqueta a aquesta última línia per arribar a la porteria rival, que crec que en un pas dels minuts ho anirem a aconseguir.
3: Us falta l'últim passe, no? Que es diu?
4: Sí, senyor, el més important de tots.
3: Lluís, minut i resultat és del municipal de Ginestà.
4: Doncs estem al minut 8 de la segona part, resultat Ginestà 2, Catalunya 3.
5: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
6: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
7: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
8: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
7: Ara capturen la bellesa.
8: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
7: Tens fins al 2 de novembre.
8: Informa-te'n a mayor.cat
7: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
8: Big Mad Mayor. Construïm territori.
7: Cuidem lo que és nostre.
9: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
10: Les tardes són millors escoltant tots els gols.
3: I, malauradament, se confirmen les pitjors notícies en la rotura del peroné de Patri Fontanet. El debut de l'Aldeana a la categoria de preferent no ha pogut ser del tot positiu, tot i haver guanyat el primer partit al camp del Pardinyes, el temps de descompte amb gol de Laura Valsebre. S'ha confirmat les pitjors de les notícies. Tot feia indicar que s'havia lesionat de gravetat i així ha sigut. El peroné trencat i ara mateix està pendent de l'operació a l'Aliança de Tortosa. Des d'aquí, un fort una forta abraçada per als components de la Unió Esportiva Aldeana Femení i desitgem que es pugui recuperar el més aviat possible Patri Fontanet i torni als terrenys de joc el més aviat possible.

I al minut 45 de joc, el punt d'arribar al temps de descans, amplia distàncies la Fatarella al partit de quarta catalana, grup 36è, que està disputant davant el Tivenys. Adrià fa el segon gol del conjunt fatarellenc. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la Fatarella, que situa ara mateix el marcador amb la Fatarella 2, Tivenys 0. I arriba el primer gol del Real.

0: Mati, que marca el primer gol per al conjunt que entrena Dani Fernández. Remo Lisbitemú, Ribes, 0. I espera't perquè encara n'hi ha més gols, perquè arriba l'empat del Perelló de nou al camp de la Cava. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Perelló, que als 81 minuts de joc torna a situar les taules al marcador. Víctor Garrido, de nou, situa les taules al marcador quan ara mateix, al faltant 3 minuts per arribar al temps del final del partit, penal a favor de la Cava, que transforma Ferran Roig. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, que torna a avançar al conjunt blanc i blau. L'acaba 3, Perelló 2.
1: I anem ràpidament, perquè fa una estona que el tenim esperant, amb un habitual d'esta casa, que any rere any ens ajuda, Josep Bertomeu, que està al partit, que està disputant el Camarles davant l'Amposta.
0: Josep Bertomeu, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I benvingut de nou a tots els gols. Com està el partit entre el Camarles i l'Amposta?
2: Bueno, va igualat. Igualat, i és que este camp nostre, les característiques que té, doncs bueno, mos porta això, entens?
0: Uh-huh. Igualat en tot, no?
2: Bueno, potser hem tingut més ocasions a Camarles. Sí que és veritat que l'Amposta n'ha tingut una molt bona, una falta que han tret, l'ha tret Héctor, però, ja et dic, després pues, el Camarles potser ha tingut més ocasions que ells. Però, bueno, però aquí el problema és que en este camp tens una ocasió clara i a la següent l'altre equip en una pilota llarga o un xic del porter te crea perill. O sigui, ja et dic, de moment, bueno, ja et dic, el partit està igualat, està molt viu i amb molta intensitat, i bueno, ja veurem.
0: Dos equips que es voldran consolidar a la part capdavantera i no passar angúnies al final de temporada, no?
2: Bueno, això esperem, a veure, que l'any passat se fes una bona temporada i féssim la promoció, a pesar que mantenim quasi la mateixa plantilla, no vol dir que enguany hagi de ser igual, no? Sí que, bueno, tenim, en aquests moments tenim baixes i, bueno, i estem esperant recuperar perquè tenim el Sales, tenim l'Arnau el Gran, que estan encara de baixa i algun jugador més, i bueno, però esperem el Guillem Gómez, esperem poder recuperar i, bueno, i que almenys tinguéssim la plantilla més competitiva, no?
0: I tenint en compte que l'Amposta us ha pescat a Jaxit, no? Que tenint en compte que l'Amposta us ha pescat a Jaxit, no?
2: Bueno, a Jaxit, nosaltres, a veure, a pesar de que va ser bueno, una bona temporada, però nosaltres, al fitxar Martínez, vam decidir no fitxar Jax, entens? Va ser una mica perquè bueno, el cos tècnic i el club van decidir fer un intercanvi, no? O canviar un jugador, però agarrar un altre jugador, amb altres característiques, de casa, més jove, i bueno, va ser això, no és que l'Amposta m'ho prenguessa, ni que tal, vull dir, el Camarles va decidir no renovar, i ja està.
0: Vau fer canvi de cromos, no?
2: Exacte.
0: Un partit que podem facilitar les alineacions que presenten els dos conjunts, no sé si les disposes tu, però nosaltres...
2: No les tinc.
0: Nosaltres mateixos les tenim davant a l'ordenador i anem a relatar-les. Per part del Club de Futbol Camarles juga Héctor a la porteria, Enric Sales, Jordi Abelló, Òscar Paredes, Marc Brull,
3: Pau Cardona, Pedrito, Sergi Pallarés, Joan Martínez, Vial Garriga i Víctor Pujol, que actua com a capità. Per part del Club de Futbol Amposta, Miguel, a la porteria, Jack Seed, David Cano, Edgar Lletí, que actua com a capità, Codor, Marcel Rius, Ibai, David Garcia, Anuar, Àlex Martínez i Amin. Un partit que està xiulat pel col·legiat de les Terres de l'Ebre, Javi Ariño Grinyó, assistit a les bandes per Àlex Bericat Geira i Devin Arasa Montero. Minut i resultat des del municipal Pla de Barra de Camarles. Josep.
2: Mira, fem el minut 25 i, bueno, de moment, Camarles 0, Amposta 0.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I s'avança de nou el Jesús i Maria al partit de tercera catalana. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Guillem, que de nou posa en avantatge al conjunt partidenc al marcador. Jesús i Maria, 2... Flix, 1. I arriba el quart del Jesús Catalonia Ginestà.

Sergi Escoda des del punt fatídic, des del punt de penal, que als 58 minuts no ha perdonat i ha tornat a ampliar distàncies per al conjunt de la Santa Creu. Ginestà 2, Jesús Catalonia 4. I arriba...

0: als 62 minuts de joc. Anota el segon per al conjunt de Vítem. Remolins Vítem 2, Ribes 0. I n'hi han dos gols més que arriben a la quarta catalana i són del mateix equip. La Fatarella amplia la golejada davant el Tivenys. La Fatarella 4, Tivenys 0.
1: On està ubicat el desfibrilador aquí a l'oficina? T'he vist un moment que t'he vist roget.
2: Sí?
1: Sí. Sí, dic, ui, li agafarà un algo.
2: Roget,
1: No, la cara. Ah. El rostro.
2: Anem cap a algun
1: anem amb Ximo García, que precisament has comentat que...
2: I posteriorment hem d'anar amb Juanjo Alcalá, que ha arribat el segon gol del Josep Maria.
1: Perquè és Juanjo Alcalá, si no, no et faria cas. Ah. Bueno, ja ho saps.
2: Sí, bueno, no sé per què dir res, perquè... Bueno... Ximo, fiquen les coses molt bé per al Remolins Vítem, no? En aquest duel que disputen davant el Ribes.
3: Sí, la segona part ha començat de manera completament diferent a la primera i no res, dos jugades. La primera, una jugada molt ben entrenada des del mig del camp entre Anton i Iniesta, que ha acabat un passe de la mort, que diuen... a Mati, que ha batut el porter del Ribes, està 1-0, i al cap d'uns minuts, la jugada del 0-2 ha sigut una indecisió entre la defensa del Ribes i el porter, i el jove jugador Denis Lía ha aprofitat el regal que li han fet i ha marcat el 0-2 a porta buida, pràcticament. Un gol senzillíssim. S'ha pogut fer, està un coixó, s'ha fet este gol. I, bueno, el partit, doncs, ja portem ara en aquest moment 67 minuts i ja s'ha ficat bastant de cara al Remolins Vítem i suposo que si no hi ha cap daltabaix en qüestió de que hi hagi una desconnexió o algun despiste, qualsevol cosa, doncs pareix que els primers tres punts de la temporada es quedaran a casa.
0: Espera't un moment, perquè n'hi ha gol i és un gol important a la segona catalana. Als 27 minuts de partit, s'avança el Camarres. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Camarres, que s'avança davant l'Amposta. Camarres 1, Amposta 0, i arriben dos gols simultanis del Tortosa Ebre a Calafell. Als 54 minuts i als 56 arriba el tercer gol del Tortosa Ebre. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Tortosa Ebre, que pràcticament sentència aquest dual. Calafell 0, Tortosa Ebre 3. I tornem cap a Vítem amb Ximo García. Podem dir que el partit s'ha ficat molt col·le avall per al Remolins Vítem, no?
3: Sí, ara fa un momentet que el Ribes està assetjant la porteria de Martí, però sense pirilla, ja mateix un xut sortim bastant desviat. I ara, doncs, segur que arriba la pausa d'hidratació. La primera part no crec que l'ha fet. I ara, al minut 69, fa la pausa d'hidratació.
0: Aprofitem per a cantar minut i resultat des del municipal de Vítem. Ximo!
3: En aquests moments, minut 69, Remolins Vítem 2, Ribes 0.
4: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
5: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
4: De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
5: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Voltant i girant, portem més de 50 gols ja cantats. Pedro,
1: avui hagués sigut
0: una autèntica bogeria.
1: Era de vore en els partits que hi havia.
0: Sí, sí, era de vore que esta intensitat d'inici per a donar-li faena a Manu, eh? Faena a Manu.
1: Pues sí, a un primer programa bastant canyero, la veritat, tant per a mi com per a Manu, que també és lo primer dia que se familiaritza en lo tema de les xarxes socials i del grup i això, però estem complint los dos bastant bé, trobo.
0: Jo penso que bé, més que bé, no? Esteu complint?
1: En nota.
0: Manu? Estem complint...
2: Jo faig lo que puc, però crec que, bueno, estic intentant fer-ho de la forma més ràpida possible i intentant que no se m'escapi res.
0: Pues res se'ns ha d'escapar aquí per comentar, bueno... els pràcticament 60 gols, perquè 10 han arribat des de Mora,
2: partit,
0: eh?
2: En un sol partit, sí.
0: Richie, que tu aquí jo, estàs fent...
3: Jo volia dir algo, però no sé si tinc micro.
0: Sí que tens micro. Sí. Si fiquessis els auriculars.
3: Bueno, però jo vaig i vinc. Escolta, només volia dir que suposo que l'únic que no ho fa bé soc jo, no? Que aquí vos esteu tirant tots floretes.
0: Cric.
2: Sí, ja tu dius tu mateix, vull dir...
0: Fasca! Fasca amb la teva boca. Au, ves. Ai. La veritat és que sí, la veritat és que estem portant un primer programa de la nova temporada, la desena temporada que jo mateix... us informo de tots els gols que van caent a nivell de les Terres de l'Ebre i els que no són de les Terres de l'Ebre. Comentar-vos que és un plaer per a mi.
1: 10 anys ja que estàs aquí a la ràdio?
0: Sí, sí.
1: Més anys que un bosc, eh, Jesús?
0: Bueno.
1: Què se sent? Se sent orgull, no?, 10 anys aquí detrás dels micros?
0: Bueno, se sent responsabilitat, la primera, i orgull, per què no? Orgull de poder apropar a tothom que ens estàs escoltant la informació d'arreu del territori, perquè avui no sé... No he comptat els partits que tenim en directe.
1: I tenim bons comentaris, eh?
0: Sí, sí.
1: Tenim bons comentaris perquè, bueno, ara a veure, després lo te llegir això, però m'han arribat bons comentaris de gent que tenia ganes de tornar...
0: Tenia mono.
1: Sí. Per exemple, Oriol ens diu: quines ganes tenia de que tornés ja a la Lliga i el programa de tots els gols, porto tota la tarda la ràdio posada escoltant-vos, a veure què mos depara esta temporada. Molt top.
0: Això és un orgull per a...
1: És un orgull.
0: No només per a mi, eh? Penso que per als quatre que estem aquí, els quatre d'Apocalipsis que estem fent este programa, i poc es valora fer un programa de 4 hores en directe. Algú ho havia de dir i jo ho dic. Eh?
3: Sí, no. Jo no dic res.
0: O penses el contrari?
3: Jo no dic res per si a cas me cauen hòsties. Que...
0: Hòsties com panes.
3: És l'habitual, per altra banda. Hem aconseguit contactar amb Ramon Castells, que està al partit que està disputant, bueno, que està ja finalitzant del Tortosa Ebre davant del Calafell, i, bueno, tu mateix, aquí el tens.
0: Ramon Castells, molt bona tarda.
4: Finques Baix Ebre amb el Club de Futbol Tortosa Ebre.
0: Ara sí. Ramon Castells, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Amb el patrocini de Finques Baix Ebre anem a comentar la crònica del Tortosa Ebre, que us fica bé la cosa en aquest debut, no, Ramon?
5: Bueno, sí, ara mateix minut 75 i bueno, anem guanyant 0-3.
0: Com han arribat les jugades dels gols, Ramon?
5: Bueno, primera part molt igualada en alternatives per als dos equips. Bueno, partit de nervis, de debut dels dos equips. Ells han tingut un parell d'arribades en perill, nosaltres també, i per sort ens hem aconseguit avançar el marcador abans de la mitja part, 0-1, una mata a la mitja part. I ara la segona part hem anat de menys a més, la veritat és que hem estat molt bé i en dues oportunitats han arribat els dos altres gols i estem 0-3.
0: El conjunt de Sergio Ruiz ha ficat la directa en aquest duel i vol ser un dels candidats a tindre en compte en aquesta segona catalana, no?
5: Bueno, tiraré tòpic, com diuen el món del futbol.
0: Partit del partit, no?
5: Correcte, hem d'anar partit a partit, disfrutant-ho entre tots. La idea és evidentment, doncs, fer un equip fort, fer un equip potent, dominar el joc, ens agrada tindre la pilota i entrenar i treballar per a que així sigui. Evidentment, la categoria té moltes dificultats, hi ha molts bons equips i a cap camp serà fàcil. Partit a partit, que no és fàcil.
0: Com afrontes la responsabilitat de ser nou president del Club de Futbol Tortosa Ebre?
5: Bueno, pues com no pot ser d'una altra manera, en molta il·lusió i molta motivació. Pensem des de la Junta Directiva que hem aconseguit crear un bon equip fora del camp, també una Junta Directiva formada per mares i pares de futbol base, amb bon feeling entre nosaltres i amb ganes de fer coses i de millorar el club i aportar el nostre granet d'arena.
0: L'organigrama, però, està del tot definit, no, Ramon?
5: Lo què? Perdona, no t'he entès.
0: No, dic que l'organigrama està del tot definit, no?
5: Sí, l'organigrama directiu o esportiu?
0: No, esportivament parlant.
5: L'organigrama, sí, està definit. Bueno, ja ho sabeu, tenim la figura del director esportiu, que és Guillermo Camarero, i al voltant d'ell s'ha confeccionat l'estaf i la plantilla. I, evidentment, doncs, la Junta Directiva recolzant cada decisió, com no pot ser d'una altra manera.
0: Il·lusió màxima, suposo, per aquesta temporada, no?
5: Sí. També, a part de Junta Directiva, de mares i pares, ja ens coneixeu, som futboleros, ens agrada el futbol. Avui hem vingut a Calafell i que ens puguen les faenes, anirem seguint l'equip. I, evidentment, doncs, il·lusió màxima en primer equip i en futbol bases també, que sabeu que tenim un club base important i amb molta il·lusió, molta motivació.
0: Pues, t'encoratjo a seguir, a més, amb aquesta il·lusió màxima i a seguir endavant amb el Club de Futbol Tortosa Ebre, que és un repte majúscul, però a la vegada, valgui de la redundància, il·lusionant. Ramon.
5: Moltes gràcies a vosaltres pel suport. Felicitar-vos també per la tasca que feu de cara al futbol base del futbol del territori, que és el que ens agrada. I seguim, pues, la veritat és que... Bueno, felicitar-vos per la tasca.
0: Minut i resultat des del Municipal de Calafell. Ramon.
5: Ara mateix, minut 79 i 0-3.
6: Minut a minut. Gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva... Tots els gols, amb Jesús Ferrando.

ゴールdel Benissanet, que se li piquen les coses autènticament de cara per a sumar la primera victòria d'esta temporada. Benissanet 2, la Torre Espanyol 0. I arriba també el segon gol del Camarra.

0: amarres, que els 41 minuts de joc amplia les distàncies davant l'emposta. Abelló ha fet el segon gol. Anteriorment havia estat Joan... Josep Martínez, el que havia fet el primer gol del conjunt del Pla de Barra. Al minut 41, Camarres 2, Amposta 0. I n'hi ha més gols, perquè malauradament arriba l'empat del Ribes al municipal de Vítem. Rèmolis, Vítem 2, Ribes 2. I estic mirant... més actualitzacions, perquè de nou, a justa distàncies, el Benissanet a... la Torre d'Espanyol al municipal de Benissanet. Al 41... als 41 minuts, als 86 de partit, a justa distàncies, el conjunt visitant. Benissanet, 2. La Torre d'Espanyol, 1. I arriba el tercer gol, el que pràcticament ja sentencia aquest partit, del conjunt del Jesús de Maria. De nou, hat-trick de Guillem. Als 78 minuts de joc, Jesús de Maria, 3. Flix, 1. I ara sí,
1: estan tots.
2: La, la, la, la. I, bueno, anem a l'AUB, com has dit molt bé. 3 gols a 1 en esta segona meitat i tenim a Juanjo Alcalá. Bueno, en esta, que no deu quedar molt, tampoc.
0: Juanjo, el partit ja pràcticament ja se us ha ficat de cara a falta de poc menys de 10 minuts, no?
3: Pues bueno, és que han fet el gol ara, però és que han tingut dues ocasions que era també de gol. Tot solet, Guillem també altra volta de cara a porta, li volgut tirar-li per dalt, l'estil Rafinha, i porter l'ho ha parat. I ha agat una altra jugada, que era, Ferrer l'ha tirat per atrás per donar el gol al company, i el porter estava batut, però el defensa l'ha tret. Vull dir, ja fa la segona part, últimament estem dominant molt i moltes jugades de perill. I ara ha arribat el tercer gol de Guillem, que per ser que l'estreno, pues bueno, ja m'ho ha fet 3 gols. És un jugador ben ratita, és molt pillor, molt pillor, i corre molt, i lucha molt, i bueno, en fi, veig que tenim un equipet que podem anar soñant una miqueteta per quedar dels 5 o 6 primers. Podeu, ja veurem, que això és molt llarg.
0: Podeu donar guerra, no?
3: Home, quan se fan els equipets així, podem fer pues, per donar guerra, i el que t'he dit és, en 4 baixes, i els que juguen però ho fan molt bé, vull dir que una feina tindran per entrar si juguen així, els que han de... els que estan expulsats.
0: Vos trobareu rivals molt difícils de batre, però també el Jesús Maria també donarà el braç a torcer difícilment davant de tots els rivals que us trobareu, no?
3: Sí, sí, és que trobarem equips forts i difícils, i però ells també quan vindran a jugar aquí amb nostre i nosaltres allò, també es donarà molta guerra, Que l'equip nostre és per a donar guerra, igual a casa com fora. Ara, aquí a casa pues, tenim un equip molt acoplat per al camp nostre. Vull dir que és un avantatge que tinc el camp minut. Mira, una jugada de perill del... No, no, res. No ens han arribat molt aquesta segona part, ells no han arribat, però quan arribaran és el que passa com sempre, fa dominar. Una altra jugada de contraatac de Jesús Maria. Estem dominant molt, però no acabem de fer gols, perquè n'han fet un, que no si puc fer, ja podíem estar dos gols més, res. Ara tornem a fer una jugadeta apretada, aquí davant. Que ara ha fet 3 canvis, el Jesús Maria, ha donat descans, ja ha entrat 2 jugadors de la casa, també. En fi, per anar jugant tots, ja que es guanya, doncs, dona oportunitat a aquests xiquets ara que s'està guanyant, i l'important és guanyar, val més guanyar per la mínima, però que vagin jugant tots els jugadors de casa, que això s'anima molt.
0: I un partit que suposo que teniu ben marcat al calendari serà el que reeditarà el derbi demà la Cava, no?
3: Bueno, este és un partit que pot passar de tot. Igual pots guanyar, com pots perdre, com te poden fer golejada, com pots fer golejada tu. No sé, ara la Cava té molt bon equip, però mira, avui no per allò, 2-3, 3-2 ha guanyat, però també apretat. Vull dir que tots els equipets, fa o no fa, tots estem al més o menys, almenys hi haurà potser uns equipets més fluixos, però normalment hi haurà 7 o 8 equips que dalt donaran la guerra a tots i igual pots guanyar a casa que perdre. En fi, anar... quina jugada bona de Jesús Maria Tomol del porteret. Està jugant el porteret. Mm-hmm. Jove, però és una responsabilitat avui li han ficat. Una responsabilitat de Francesc, porter del juvenil, i ara de l'amater, i ara de l'amater ha passat el primer equip. Vull dir que tinc una papeleta una mica de nerviosisme. De miquita nerviosisme, però bueno, és jove, que té 9 anys i ha de luchar, que si vol jugar, ha de ser així. Mira, jugada contra atac de Jesús Maria. Una jugada contra atac de Jesús Maria, bona? Gol, no, mare! Ferreres cap allà. Mare! Corre, corre, de tocar la defensa. Tot solet, sense... davant de la porteria, davant de la porteria, tot solet i l'amarrat. L'amarrat, que ocasions així n'hem tingut. A veure, ja em corre, ja em corre. M'espero que ja em corre.
4: Esperem aquest corne que saque el Jesús Maria.
3: Acá tiene un collón de fer la pipa a l'àrbitre encara. A veure.
4: Com?
3: A veure, anem a sacar. A veure què passa el corne.
5: Ah, que ara ve una altra cosa. Va.
3: A veure.
5: A veure, este campió. Ui.
3: A veure, remate fora l'àrea. A veure, ui, fora. Vale, vale. Xut de Borràs de fora l'àrea i el tirat d'escano pal. Pues bueno. Això ja està a punt d'acabar-se, eh?
4: Minut i resultat des del municipal de l'AUB, Juanjo.
3: Minut 44, Jesús Maria 3, Feliç 1.
6: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
0: I arriba el gol!

0: ゴールdel conjunt rojiblanc, que amplia distàncies al marcador al Municipal de Calafell. Al minut 81, Calafell 0, Tortosa Ebre 4. I arriba el cinquè gol de la Fatarella al partit de la quarta catalana, grup 36è. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt local, que s'imposa davant el Tivenys. La Fatarella 5, Tivenys 0. I al minut 90 arriba el tercer gol de l'Ullacona. Gol de Serrano, que sentencia el partit, arribant-se ja al temps de marxar cap als vestidors. Ullacona 3, Ampolla 0, resultat ja definitiu. I també arriba el primer gol del Santa Bàrbara davant l'Horta. A la tercera catalana, grup 18è, s'avança el conjunt planer. Santa Bàrbara 1, Horta 0. I arriba a temps del final el partit que disputava el Jesús Catalonia al Municipal de Ginestar. Finalment s'ha imposat el conjunt de Pau Alegria. Ginestar 2, Jesús Catalonia 4. Diri-na-na-na.
1: Diri-na-na.
2: Diri-na-na. I anem a un partit de la quarta catalana que no havíem... Bueno, només ne teníem dos esta tarda.
1: Sí.
2: Anem al partit que està disputant la Fatarella davant del Tivenys, si no recordo malament, sí? 5-0.
0: Sí. Si no rectifica Eulogi.
2: Veuen portar un quart de la segona meitat, ara m'ho confirmarà Eulogi, però, i tenim Eulogi Miró, que també un altre col·laborador de tota la vida.
0: Sí, sí. Benvingut, Eulogi Miró, molt bona tarda.
3: Bones tardes, xicots, bones tardes. Ja tornem a començar. Ja teníem ganes de futbol, eh?
0: Sí.
3: Teníem ganes de futbol, sí.
0: Abans ho hem comentat aquí, eh? Que tothom teníem ganes de futbol.
3: Que... Sí, sí. Bueno, i mira, ho estàvem parlant ara amb l'Hernán Subirà, el president d'aquí de la federació, sí, les Terres de l'Ebre, que ha vingut aquí a veure el partit, i ho estàvem dient, xic, la gent ja tenia ganes de futbol, però com sempre hi ha molta gent aquí al camp. Mm-hmm. Molta gent.
2: I això que hem tingut, sí, un munt de futbol aquest estiu, perquè el Mundial, no sé què, però no mos cansem.
3: Bueno, naltres no, hasta el 30 d'agost no vam fer res de futbol, tu. No estàvem cansats. Estàvem cansats, la temporada es fa llarga, sembla que no, però bueno, llavors una volta estàs un mes sense fer futbol, llavors ja tornes a tindre el gustanillo. I bueno, pues ja veus, els resultats és de 5-0, no es pot dir que estigui guanyat perquè el futbol és el futbol. Però, bueno, nosaltres tenim un bloc que és el mateix de l'any passat, el mateix. Uh-huh. Simplement destacar la incorporació d'Arnau Cugat, que jugava en la Corbera, i la baixa d'un lateral que ens venia de fora, i ja està. Uh-huh. O sigui, tenim el mateix bloc. I això es nota, tu. Uh-huh. Això es nota, perquè estem veient que els jugadors se ho passen bé i es coneixen d'un a l'altre. I, bueno, el resultat és 5-0.
0: Una Fatarella que vol consolidar-se a la part capdavantera d'aquesta quarta catalana, no, Eulogi?
3: Bueno, a veure, ja t'he dit que el futbol és futbol. I si la pilota entra, tothom se ho passa bé i és bo. Mm-hmm. Però com comences a perdre pel que sigui, perquè tens un mal dia, perquè l'equip contrari és millor que tu, llavors les coses se torcen, eh? Però, bueno, la nostra intenció és seguir lluitant per estar i quedar entre els cinc primers per poder disputar la fase d'ascens. Mm. Quedar entre els cinc primers, aquest és el nostre objectiu, com l'any passat. Si després podem tirar més, doncs pues més. I si no, mira, ara mos acabem de marcar un gol. 5-1.
0: Pues arriba el primer gol del Tivenys, el gol de l'honor del conjunt de Tivenys, del conjunt verd.

0: de voler recalcar-les i si algú tenia alguna pregunta, doncs bueno, ha estat molt bé. No sé si els altres camps han fet el mateix, de quarta catalana, no ho sé.
1: Podem repassar tot seguit les alineacions dels dos conjunts. Moja per la Fatarella com a porter, Arnau Cugat, Gerard Campos, Tarik, Adrià Gironès, Marc Gironès, Roman, Pol Descarrega, Joan Descarrega, Abde i Marcel Gatell. Com a suplents han estat Bati, Magí, Gerard Descarrega, Aleix Rius, Martí i Gerard Duran, Iker i Roger Balcebre. Per part del conjunt visitant, disputen en aquest partit Andújar a la porteria, Àlex Fernández, que actua com a capità, Manu, Joan Adell, Pau Domènech, Pau Serret, Aleix, Audí, Josep Altadill, Lamin, Ansu i Biel. A la banqueta estaven Barberà, Eric Barberà, com a porter suplent, Joan Miquel, Sergi Doblado i Eric. Un partit que està xiulat pel col·legiat, ara mateix no ho veig. Ah, sí, Eric Alexandri Pla, del comitè tècnic de les Terres de l'Ebre. Minut i resultat des del municipal de la Fatarella. Eulogi.
0: Considerem falta mitja hora per acabar i 5-1.
2: Imagina Ràdio 103.9 FM.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

Anem a cantar tres finals a tres compromisos que es disputaven a partir de 5 de la tarda amb la victòria contundent del Tortosa Ebre al municipal de Calafell. Calafell 0, Tortosa Ebre 4. Final també al municipal de l'Aube amb victòria del Jesús i Maria davant el Flix. Jesús i Maria 3, Flix 1 i empat al municipal de Vítem. Remolins Vítem 2, Ribes 2. Resultat ja definitiu. També ha finalitzat, no ho he dit anteriorment, me penso, perquè són tants resultats que ja no sé ni el que dic ni on estic. El Ginestar Jesús Catalonia s'ha imposat el conjunt de Pau Alegria, sí que ho havia dit. I el partit que també ha finalitzat ha estat l'Ull de Cona 3, Ampolla 0. Arribat a temps de descans, el partit que teníem disputant-se a la primera catalana, el duel que tanca aquesta primera jornada, l'Sporting Gavà 2013 0, Bon Pastor 0. I en tot això hem arribat a temps de ronda. El temps de la quarta ronda d'aquest programa, una quarta ronda que no podia ser d'altra forma, arriba de la mà dels nostres sponsors i amics de Apelló Autotec, però abans anem a cantar gol. Anem a cantar el sisè gol de la Fatares. Acaba d'anotar el sisè gol el conjunt de la Terra Alta, la Fatarella 6, Tivenys 1.

0: I ara sí... Ara sí, anem en la quarta ronda d'aquest programa, una quarta ronda que, com sempre, arriba de la mà dels nostres amics i sponsors Abella Autotec.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a iniciar aquesta ronda, com és habitual, amb els resultats que tenim ja com a definitius de la primera catalana, grup tercer, on s'han disputat 7 compromisos. Fundació Atlètic Vilafranca 3, el Catllà 2.
1: Ciutat Cooperativa 1, Poble Sec 0.
0: Cambrils Unió 2, Sitges 0.
1: Sant Feliuenc 2, Vilaseca 1.
0: Rapitenca 3, Camp Joliu 3.
1: Júpiter 3, Sant Boià 0.
0: Vilafranca 2, Ascó 1.
1: I Sporting Gavà 2013, Bon Pastor, a la mitja part 0-0.
0: A segona catalana anem a comentar
1: quasi tota
0: la jornada, perquè només resta un partit per cloure. Aquest Camarres Amposta, que està al temps de descans amb 2-0 a favor del conjunt del Pla de Barra. La resta, resultats ja definitius. Sant Pere i Sant Pau 2, Salou 0.
1: Torreforta 1, Cubelles 2.
0: Valls 1, La Sénia 2.
1: Aldeana 0, Canonja 4.
0: Remolins Vitem 2, Ribes 2.
1: Llàstima que en 3 minuts li han patat el Ribes, però bueno. Calafell 0, Tortosa Ebre 4.
0: I Ulldecona 3, Ampolla 0.
1: A punt de començar la segona meitat, Camarles 2, Amposta 0.
0: I per què dius aquest resultat que ja he dit jo anteriorment?
1: Perquè, bueno... mira, ara que estàs punyetero... Has dit Valls i no has dit Atlètic Valls.
0: Atlètic Valls, sí. Tens raó.
1: Ah, veus?
0: Tens raó.
1: Donde...
0: Però he dit malament perquè he seguit el guió. Vale? I el guió estava malament. I el guió l'has fet tu. Vale o no vale? Anem a tercera catalana.
1: Sí.
0: Anem a tercera catalana. A repassar quasi tota la jornada. També tenim 7 marcadors ja definitius, completats. Anem a fer el repàs d'aquests marcadors, Richi.
1: Sí, Mora Nova 1, Masdenverge 0.
0: Gandesa 0, Camarres B 0.
1: Olímpic Mora d'Ebre 3, Roquetenc 7.
0: La Cava...
1: 3.
0: 3, Perelló 2.
1: Godall 1, Corbera d'Ebre 1.
0: Jesús i Maria 3, Flix 1.
1: I Ginestà 2, Jesús Catalònia 4.
0: I a punt d'iniciar-se la segona meitat, Santa Bàrbara 1, Horta de Sant Joan 0.

0: Anem cap a la quarta catalana, repassar tots els resultats que tenim ja finiquitats a la quarta catalana, grup 35è. Richi.
1: Sí, comencem per la Sènia B3, Jesús i Maria B2.
0: La Jesús Catalonia B2, la Cava B0.
1: Campredó 2, Sant Jaume 2.
0: Ametlla de Mar 2, Ulldecona B0.
1: I Aldeana B1, Alcanar 2.
0: I anem a tancar aquesta quarta ronda d'aquest programa amb el repàs dels marcadors que ens ha deixat la jornada a la quarta catalana, grup 36è, 3. Ja els tenim com a definitius. I teòricament un quart que té que haver finalitzat.
1: El Benissanet
0: 2, la Torre d'Espanyol 0.
1: No, 1. Ho havia cursat distància.
0: Ah, sí, 2-1. Sí. No tenim confirmació de final. Mirarem de...
1: A la web de la federació, no? Igual ja està.
0: Ara ho miro. Anem a fer el repàs dels marcadors que ja tenim com a definitius de... Ahir la tarda de dissabte, Richi.
1: Sí, espera, que estava mirant jo la web de la federació i m'has agafat infraganti. Tortosa Ebre B1, Aldo B2. Xerta 3, Olímpic Mora d'Ebre B2. I Roqueteng B0, Pinell 3. Això pel que respecta als partits d'ahir dissabte. Com has dit tu molt bé, començava a les 5 el Benissanet 2, Torre d'Espanyol 1. Té que haver finalitzat, però de moment no tenim constància.
0: Sí, no tenim constància. Ho confirmarem a la mega ronda.
1: I la Fatarella 6, Tivenys 1. Este sí que està en joc.
0: I ja està aquí la quarta ronda d'aquest programa. La quarta ronda que, com sempre, ha arribat de la mà dels nostres amics i sponsors. Adéu, Totec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem amb gols de la quarta catalana i el grup 36è, déu-n'hi-do, quin final de partit, perquè la Torre Espanyol, el temps de descompte, ha empatat el municipal Alberto Dó de Benissanet. I no res, dos minuts després ha arribat de nou el gol que avança el conjunt local al marcador. Benissanet 3, la Torre Espanyol 2. I arriba el setè gol de la Fatarella davant el Tivenys. La Fatarella 7, Tivenys 1.
1: Colores, fútbol, a Imagina Radio.

En el precís instant que s'inicia la segona meitat al municipal Pla de Barra de Camarles, on el conjunt local defensa el marcador davant l'Amposta. Aquest marcador amb el que han arribat al temps de descans de Camarles 2, Amposta 0.

0: I una fe de rates, que abans he dit Josep Martínez i l'he batejat. És Joan Martínez, Joan Martínez, el que ha anotat el primer gol del Club de Futbol Camarres fins a temporada passada al Club de Futbol Amposta, i com ens ha comentat Josep Bertomeu, des d'esta temporada ha hagut canvi de cromos. Joan Martínez ha fitxat amb el Camarres i Jack Chit ha fitxat amb l'Amposta. En aquest partit anirem tot seguit, si Richi li dona la gana.
1: Com?
0: Anirem a Camarres si tu et dona la gana.
1: Anem, perquè a la persona que estàvem trucant, bueno, d'això que volíem fer una entrevista, no, de moment no està disponible. Sí, vaig. Sus ordenes, mi comandante.
0: Sí. Anem cap a Camarres, que dels tres compromisos que tenim, a Santa Bàrbara també mirarem d'anar. Si tu vols.
1: Bueno, ja ho saps que mano jo. M'alegra que ho reconegues.
0: Evidentment. I a l'Sporting Gavà Bon Pastor, si vols, també anirem.
1: Ah, també aquí truco, un del Bon Pastor, no?
0: Sí.
1: Pues ja passaràs el contacte, perquè...
0: Un bon pastor que està en les cabres.
1: Estic
0: al monte.
1: Estic
0: fotut. Hòstia, xic. Ai... Anem a fer una petita pausa publicitària i tornem tot seguit amb la recta final de tots els gols del programa 667.
2: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí a Imagina Ràdio.

0: Aprofitem a comentar els gols que han marcat per al Tortosa Ebre. El primer gol ha estat obra de Pau Miralles al minut 21. Carles ha fet el segon al minut 54. Pau Miralles ha repetit al minut 56. I Eric Marco ha fet el quart i definitiu gol que han completat la golejada al Municipal de Calafell. I anem cap a algun altre camp, no?
1: Sí, així. Anem a Camarles, que vaya ambientazo quan he picat per telèfon. Soroll. Anem amb Josep Bertomeu,
0: se us ha ficat la cosa molt de cara, no?
2: Sí, acabem de marcar lo tercer.
0: Hombre, qui ha marcat el gol?
2: Pedro.
0: Pedrito ha fet el tercer gol. Com ha arribat la jugada, Josep?
2: No ho sé, estava dins aquí fent, m'ha demanat uns carnets i estava dins i sentit cridar i sortir i hi havia, bueno, que corria ell, que l'abraçaven i se ve que l'ha fet ell. No l'he vist. Espero que el partit ha acabat, és que hi ha dos càmeres gravant que m'ho puguen fer i pugueu veure-ho, perquè és que no veig res.
0: El minut que ha sigut, sí, Josep?
2: Ara, als 8 minuts.
0: Els 53 de partit. Ha arribat el tercer gol del conjunt camarrenc, que se li fiquen les coses encara més de cara, no, Josep? Ens comentaves anteriorment que no havia passat res i han arribat dos gols a la recta final.
2: A veure, el Camarles, de fet, domina un més que l'Amposta i, bueno, el primer gol ha sigut un golazo, un centro de banda i Martínez llançant-se pec atrás, ha rematat lo gol. I després, pues, los segons en una falta, Pelló, bueno, li ha pegat una canyonada que el porter és que no l'ha vist.
0: I l'Amposta us ha ficat en apuros en esta primera meitat, o no?
2: No, ja t'he dit, hi ha hagut una ocasió d'una falta que l'ha fet molt bé el porter i, bueno, encara, no sé, un parell d'arribada d'això, però, de fet, vol dir, el perill pràcticament l'està fent el Camarles.
0: Els esteu controlant, vamos.
2: Sí. I ara, pues, bueno, entre 0, si fica bé, però, bueno, però això ja sabem tots, que fins que no pitarà l'àrbitre al final, això no s'acaba.
0: Un gol canvia tot, no?
2: Home, i tant. Però, bueno, de moment, ja et dic, el que li toca remar i fora és l'Amposta.
0: Minut i resultat des del Municipal Pla de Barra de Camarles, Josep.
2: Mira, estem al minut 12 de la segona part i Camarles 3, Amposta 0.
3: Tots els gols a Imagina Ràdio.

0: Y en esta sintonía que alegra la tarde, alegra la tarde y ens alegra la recta final d'aquest primer programa, un primer programa que m'atreveixo a dir que hem salvat amb nota, eh?
1: Jo trobo que sí, jo trobo que l'hem tirat avant, està tot funcionant molt bé i això és una part positiva perquè els pròxims seran millors i si són millors que este, pues perfecte.
0: Millors que este?
1: Claro, sempre s'ha d'anar millor.
0: Bueno, poquito a poquito, suave suavecito.
1: Jornada interessant, no, Jesús? Que podríem valorar positiva per als equips de les Terres de l'Ebre, no?
0: Lo que em sobta és la golejada del Roquetenc. La golejada del Roquetenc al camp d'un Olímpic Móra d'Ebre que l'any passat, recordem que va estar lluitant fins a final.
1: I va quedar quart, no? De la...
0: Me penso que es va despenjar més. Mm-hmm. Va quedar vuitè classificat al final. Però va estar donant guerra hasta darrera hora en esta tercera catalana que promet ser apassionant com va ser-ho la temporada passada.
1: Sí, esperem que així sigui perquè nosaltres també tenim molt de joc a l'hora i molt de protagonisme. També recordem l'any passat el grup de difusió a l'etapa final de la temporada quan s'estava decidint tot i hi havia molts d'equips que només ballaven entre un i dos punts entre ells i jugaven a la mateixa hora, en la jornada unificada. Recordem que anava a tope el grup de difusió, anaves pels camps i la gent mirant el WhatsApp, o sigui, molt, molt xulo. I per a nosaltres, que la tercera catalana sigui una... I, bueno, i la segona i la quarta, que siguin competicions que estiguin apretades fins als últims instants de les lligues, és molt, a part de ser interessant per als espectadors, és beneficiós també per al programa.
0: I molt interessant aquestes circumstàncies per a tots, per als ràdio oients, ràdio oients, que podem donar informació fidedigna de tots aquests duels que es disputen arreu de les nostres categories. Tens publicitat? Anem a llançar-la perquè tenim a Richie treballant una entrevista amb els responsables de la Unió Esportiva Aldeana Femení per a informar-nos d'aquesta malaurada notícia que ha estat la lesió de gravetat que ha patit Patri Fontanet. Anem a l'espai publicitari i tornem tot seguit.
2: Imagina Ràdio 103.9 FM.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: I, bueno, al final ho hem aconseguit, Jesús. Hem estat intentant ficar-nos en algú...
1: Has picat pedra, eh?
0: Contactant algú de l'Aldeana. Bueno, a vegades les coses... la gent en diumenge pues, té les seues històries i és totalment comprensible. Però tenim el president de l'Aldeana, Josep Maria Pujol, per a parlar de l'actualitat de l'Aldeana i del femení, també.
1: Anem a parlar d'estos temes amb Josep Maria Pujol, president de la Unió Esportiva Aldeana. Molt bona tarda, Josep Maria.
2: Molt bona tarda, què tal?
1: No ha iniciat la temporada tal com voldríeu, no? Respecte als dos equips amateurs.
2: Bueno, pues ahir el filial marquem l'1-0 quan quedava un quart d'hora. Pensava, jo sabia, veia que es faria llarg, però el més just era un empat pel que vaig veure durant tot el partit. Uh-huh. Però ens van empatar al cap de poc i després ens van fer un segon gol i ja no vam ser capaços d'aixecar-ho. Però el partit va estar molt bé, l'actitud dels xavals va estar molt bé. Competint així, jo crec que ens anirà molt bé. Uh-huh. I res, i avui el primer equip pues, s'ha enfrontat a un molt bon equip i no és que els xavals no hagin estat a l'altura, uh-huh. És que la Canonja pues, ha estat molt bé i han tingut quatre ocasions i bon, han fet quatre gols i no hem sigut capaços de nosaltres de ficar-la dins. Uh-huh. Nada més. Llavors, pues, te quedes en este mal sabor de boca, però bueno, és el primer partit de Lliga, uh-huh. Sabem que la Canonja té molt bon equip. Avui mos ho ha demostrat el camp de l'Aldeana. Uh-huh. I hem de seguir, no passa res, Jesús, que és el primer partit.
1: La nota positiva la dona el femení.
2: Sí, el femení ha anat al camp de Lleida, Pardinyes, molt bé. En teoria, pues, patíem perquè, ostres, un dels equips que en teoria ha de ser va pujar, I han fet un molt bon partit, uh-huh. I al minut 90 Valsebre ha fotut un golaço. Uh-huh. Ja, 3 punts per a casa. La nota negativa és que Pati pues, s'ha trencat el peroné. Uh-huh. No res, jo ja m'he ficat en contacte amb la família. Des d'aquí pues, ja saben el que feia falta. Donar-li molts ànimos a la noia, uh-huh. I que a recuperar-se i a seguir.
1: Des d'aquí som ja ho hem fet anteriorment, però desitjar-li una ràpida recuperació i que torni als terrenys de joc el més aviat possible.
2: Nada més, Jesús.
1: Josep Maria, tot i així heu fet equips molt competitius, no? Enguany.
2: Bueno, pues l'any passat també nosaltres treballem, la Junta i jo treballem per a que el club creixi poquet a poquet i s'ha intentat fer un bon equip al femení, s'ha intentat fer un bon equip al filial i s'ha intentat fer un bon equip al primer equip. Mm-hmm. Després ja saps com funciona això, Jesús. Mm-hmm. Que si la piloteta entra i m'ho respecta les lesions, doncs xalarem. I si no, doncs lucharem per a intentar xalar. Nada més.
1: Respecte al femení, serà molt complicat enguany allargar la ratxa d'imbatibilitat del Municipal de la Unió que esteu portant les dues últimes temporades, no, Josep Maria?
2: El nivell puja cada any, enguany això és preferent, ja ho saps, uh-huh. I evidentment que serà complicat, però bueno... aquestes noies no tenen sostre i s'ha reforçat molt bé l'equip i pues ja veurem què passa, Jesús, no hi ha més. Ells el que han de fer és seguir treballant i ja està.
1: Els objectius de la Unió Esportiva Aldeana, quins podríem dir que són?
2: En el femení?
1: En tot en general, des del primer equip al femení...
2: Pues Jesús, l'objectiu dels tres equips és fer una bona campanya, uh-huh. I els resultats i el temps diran on hem d'estar, si hem d'estar dalt, hem d'estar baix o hem d'estar mig en taula. Com a president, pues a mi m'agradaria estar al màxim a dalt possible en els tres equips. Uh-huh. No hi ha més, que t'he de dir. Uh-huh.
1: Josep Maria, t'agraeixo especialment que hagués entrat avui a comentar-nos l'actualitat de la Unió Esportiva Aldeana i emplaçar-te a un nou programa de Tots els Gols per seguir comentant l'actualitat dels equips aldeans. Josep Maria, moltes gràcies.
2: Per a mi és un plaer, Jesús, ja ho saps. Vale.
3: Entre dos aguas, Session Club. Les sessions d'un dels millors beach club del Mediterrani. Cada dissabte a la mitjanit per Imagina Radio. Sessions amb els convidats vinguts des de tota la geografia del panorama tecno. Sets amb els DJs residents d'Entre dos aguas, Pellíscola. Entre dos aguas, Session Club. Cada dissabte a la mitjanit.

0: I en tot això hem arribat a l'hora de la mega ronda de Poliesportiu, una mega ronda que arriba, com sempre, de la mà dels nostres sponsors i amics. Abellotec.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Pues bueno, anem a la mega ronda. Dispara, Richie.
1: Disparo.
0: Dispara, Richie, dispara, Pedro.
1: Començo.
0: Comencem
1: pel futbol femení, que me n'he deixat alguns. La setmana que ve ho tindrem. D'això, el preferent femení grup 1, jornada primera. Com hem comentat que amb el president de l'Aldeana, Pardinyes 0, Aldeana 1. Ostres, si vols dir, si aconseguís el tercer ascens consecutiu, seria espectacular, no?
0: Seria lo màxim.
2: Des de que estic jo en esta ràdio, l'Aldeana femení no ha fet més que pujar. Des de que estic jo fa 3 anys, està a dia d'avui només ha pujat.
0: A veure si jugaran de amuleto.
1: Si s'aconseguís esta fita, s'hauria de mirar si no és un rècord, perquè... Vamos, això jo penso que és increïble. Bueno, continua. Tot teu, Pedro.
2: Bueno, anem al futbol base, el preferent, juvenil grup 4, jornada 1, partit disputat ahir dissabte 19 de setembre, l'Amposta preferent que s'imposa per 3-1 al Vilanova i la Geltrú.
1: A preferent cadet sub-16, al grup 4 també, los de futbol 11 tots estan al grup 4 de les Terres de l'Ebre, primera jornada també, ahir dissabte es va disputar l'Amposta 2, Can Vidalet 1.
2: I disputat avui dia 20 a les 11:45 el formatiu que perd 0-5 a Camarles contra el Castelldefels.
1: Vale. Sí. Deixa'm. I a les 12 es jugava el Sant Boià 2, Jesús Catalonia 2.
0: Primer punt històric del Jesús Catalonia a la categoria de preferent.
1: T'anava a dir, talla-li el micro ara que no ha de parlar.
2: No ho veus, que és el segon entrenador i s'ha de tirar flors.
0: Flors i violes. Primer punt que hem aconseguit al municipal de Sant Boià en un partit que hem començat per davant el marcador. Durant ha fet el 0-1 en un autèntic golaç de falta, després us ho ensenyaré. Posteriorment, al temps de descompte, ens ha arribat l'empat i als 3 minuts de la segona ens han donat la volta al marcador. Tot i així, un minut després, a la sortida d'un corner, Adrià Sunyer, el jugador de Batea, ha fet el definitiu empat a 2 i quedar-nos en un jugador de més. No hem pogut aconseguir aquesta primera victòria, però meritori punt del Jesús Catalonia.
1: A mi m'agradaria vindre un entreno. M'agradaria veure.
0: Ho dius per algo?
1: No.
2: Seguim?
0: Los jugadors que estan escoltant això te poden donar fe que sóc intenso.
1: No, per això volia... Per això vull veure un dia un entreno.
0: Anem al cadet preferent sub-15.
2: Anem al cadet preferent sub-15, grup 4, jornada 1, partit disputat avui a les 5, l'Amposta que guanya el Fundació Atlètic Vilafranca per 1-0.
1: A preferent infantil sub-14, el grup 4, també primera jornada, ahir dissabte, Escola Gavà 4, formatiu Terres de l'Ebre 2.
2: I Amposta 1, Vilanova i la Geltrú 0.
1: Avui diumenge. A preferent infantil sub-13, grup 4, jornada 1, ahir dissabte, Castelldefels 1, Tortosa Ebre 1.
2: I partit disputat avui a les 3:30, l'Amposta que no pot guanyar el Vilanova i la Geltrú a casa i perd per 1-3.
1: A futbol 7, passem a futbol 7, a preferent Aleví sub-12, grup 6è, jornada primera també. Ahir dissabte es van disputar 2 partits, Sant Pau Apòstol 6, Repitenca 5.
2: I formatiu Terres de l'Ebre 2, Canonja 5.
1: I avui diumenge, aquest matí, a les 11, Tortosa Ebre 2, Amposta 3.
2: Passem al preferent Aleví S11, grup 6, jornada 1. 4 partits en total disputats ahir dissabte. Aldeana 3, Floresta 7.
1: Formatiu Terres de l'Ebre 11, Vendrell 1.
2: Canonja 1, Tortosa Ebre 8.
1: I Rapitenca 1, Sant Pau Apòstol 11.
2: Pocs gols, eh?
1: Pocs.
2: Bueno, i avui diumenge a les 11:30 el futbol base Marc Bartra 2, Amposta 6.
1: Preferent Benjamí sub-10, grup 6è, jornada primera. Ahir dissabte es va disputar un partit, el Tortosa Ebre 10, la Floresta 1.
2: I avui un total de 3 partits, Sant Pau Apòstol 7, Rapitenca 0.
1: Amposta 8, Torreforta 1.
2: I formatiu Terres de l'Ebre, que no hi ha resultat.
1: No, perquè...
2: Perquè s'ha començat el partit a les 7 de la tarda i no hi ha resultat
1: sí,
2: encara.
1: Sí, s'està disputant.
2: I un preferent Benjamí jugant a les 7 de la tarda?
1: Sí, bueno. Preferent Benjamí sub-9, i aquí acabem en el futbol 7, grup 6è, jornada primera. Ahir dissabte, Rapitenca 3, Sant Pau Apòstol 7.
2: I la Canonja 2, Tortosa Ebre 2.
1: I avui aquest matí, la Floresta 4, Amposta 5.
2: Passem a handbol, no diguéssim handbol, que si no Tomàs mos trucarà. I passem als amistosos de preparació sènior masculí. Partit disputat avui diumenge, que encara no hi ha resultat, entre l'handbol Amposta i el Tortosa Café Arabo.
1: Mm-hmm. Passem al vòlei. Dos jornades de lliga en un mateix dia.
0: De Superliga Catalana, no?
1: De Super,
0: Lliga,
1: eh? Això, de Superliga Catalana. La Superliga Catalana Masculina grupa la segona jornada, en este cas. Volei Roquetes, un set. Rodi Motor, Balàfia, volei, dos sets.
2: I Sant Pere i Sant Pau, tres sets. Volei Roquetes, zero sets.
1: I
0: per què no dieu un set a dos?
1: Per què no li talles lo micro? És que en fi... I acabem amb el futbol sala, que només la Lliga Nacional, perquè el futbol sala d'aquí de l'Obase i el d'aquí d'aquestes terres comença
0: el 3 d'octubre.
1: A la Lliga Nacional de Futbol Sala, la primera jornada, disputaven el seu partit el Barça i el Peñíscola. Barça 6, Peñíscola 1.
0: I hasta aquí. I hasta aquí la mega ronda escueta. Mm-hmm. Escueta, perquè t'has deixat a la meitat d'equips.
1: Sí, s'anirà allargant.
0: Sí,
1: s'anirà allargant conforme començarà el bàsquet, començarà el futbol sala.
0: S'anirà allargant amb amb el bàsquet, amb el futbol sala, amb el hockey patins,
1: sí,
0: etc, etc, etc. Però fins aquí la mega ronda, una mega ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Bueno, i tenim un convidat d'excepció ara, en estos últims moments del programa. Més que res, pa tocar la moral.
1: Anem a tancar el programa...
0: Por todo lo alto.
1: Amb Tomás Ginestra, no?
0: Sí.
1: Tomasín, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, companys. Què tal? Com ha anat aquesta primera... Aquesta primera edició del nou... Tots els gols.
1: No me digues que no mos has escoltat.
2: No, de veritat que no mos he escoltat.
1: Ostres.
2: No, he estat mirant l'Atlético de Madrid-Real Madrid, allà va començar la tarda, i ara estava mirant el bàsquet, el que és el Barça contra el Joventut, que estan fent aquesta Supercopa Endesa.
0: És un malalt.
2: No he parat compte al vostre programa, avui, de veritat, ho sento. Però, hasta el podcast... que hi ha podcast, se podrà escoltar sempre tots els programes i repassar tot el que ha passat avui.
1: Home, l'editorial, escolta-te-la, eh?
2: Vale.
1: L'editorial del principi, eh?
2: Va, i tant. No, escoltaré.
1: Jo t'anava a preguntar que com havies vist a Pedro, però...
3: Segur que ve, Tomàs.
2: No, segur que no l'he vist, però me l'escoltaré. I sé, segur... que ho haurà fet molt bé. Pedro, bona tarda.
3: Bona tarda, Tomàs, què tal?
2: Molt bé. Disfrutant d'aquest començament de tardor, final d'estiu i...
3: I dels diumenges lliures, no?
2: Correcte, i és una miqueta més relaxadet.
1: Ho he intentat fer el millor possible, i jo penso que se n'ha sortit prou bé, eh?
2: I tant, clar, que si jo estava confiat. I vaig dir que si qualsevol...
1: En un mestre com el que ha tingut, eh?
2: Gràcies, jo estava convençut que és un superalumne i que ho tindria claríssim. Vull dir, tal com vaig veure la fotografia allà de la taula ahir, en els paperets aquells indicant que ho tenia memoritzat des de l'any passat, sí. I segur que ho ha fet molt bé. I a més, haurà complit en les seues tasques de ser el community manager del programa, no?
1: No, que tenim a Manu que ha debutat avui.
2: Ah, molt bé, Manu.
1: Manu,
4: què tal, tio?
2: Molt bé. Mira, per aquí, per la ràpida.
4: Un plaer sentir-te, no et conec en persona, però ja espero tindré en un futur el plaer de conèixer-te.
1: Esperem,
2: I tant.
1: Esperem vindre a fer la roseta aquell que tant...
2: Tenim un del caldo pendent.
1: Tantes vegades hem dit i no hem fet, i portarem a Manu baix el braç, eh?
2: I tant, clar que sí que ho farem.
1: Tomàs, un plaer haver pogut comentar un ratet amb tu i desitjar-te la millor de les sorts perquè te les mereixes.
2: I jo desitjar-vos que, com sempre, bueno, triomféssiu en aquest programa que ja ho feu des de fa molt de temps i que és un referent del futbol a les Terres de l'Ebre. Va ser tot un honor i un plaer per mi poder participar i ser part d'aquest equip. Uh-huh. I bueno, una abraçada molt gran per a tots, i bueno, mos veiem, suposo que aquesta recerca que tenim pendent. Home. No tardarem gaire.
3: No hem de tardar, abans de que arribi el fred del tot l'hem de fer.
2: Correcte.
3: Tomàs, una abraçada ben forta.
1: A la primera aturada, que és el 12 d'octubre, si no me'l conto, a la primera aturada me comprometo.
2: Són els orígens. Segurament que estirem liats. Però deixem-nos...
1: O al novembre, per Tots Sants.
2: O un dissabte, fer un dissabte.
1: Ah, sí, molt bé, no?
0: Sí.
2: Fer un dissabte i, bueno, pues tenim tota la tarda per nosaltres i no de marxa en diumenge que va a Tortosa.
1: Igual te vol dir alguna cosa, Richi.
0: Jo?
1: Home.
2: My dear friend, Richi.
1: Aprofita de dir-li ara o no?
0: Bueno.
1: Enviar-li visitos de la família. Per
0: això, no, la Roset. I jo en dissabte ara estic més lliure, o sigui, estic disponible, cap problema.
1: Pues bueno.
2: Vale.
1: Queda pendent.
2: Pues queda pendent. I tant.
1: Tomàs, moltes gràcies per tot el que has fet per aquest programa i seguim en contacte.
2: Una abraçada molt forta. Adéu, amics.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute...

Diumenge 20 de setembre fent el mateix que han fet a l'inici del programa, que és cantar gols, perquè ha arribat el vuitè gol de la Fatarella i així s'ha finalitzat el partit davant el Tivenys. La Fatarella 8, Tivenys 1, resultat ja definitiu. Ha arribat també l'empat de l'Horta de Sant Joan al municipal de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara 1, Horta de Sant Joan 1. Ha arribat el primer gol de l'Sporting Gavà 2013 al minut 60 davant el Bon Pastor. Sporting Gavà 2013 1, Bon Pastor 0. I al temps de descompte ha arribat el gol que no li ha servit de res a l'Amposta. Ha retallat distàncies, però s'ha arribat ja al temps final. Amb el Camarres 3, Amposta 1.

0: En tot això hem arribat a les 8 de la tarda. Sí, mon anem o no?
1: Al moment d'acomiadar-nos, sí.
0: Mon anem o no?
1: Sí?
0: Pues,
1: sí. Si et vols quedar tu, queda't, jo marxo. Cap
0: com,
1: a casa.
0: Com és habitual, anem a fer els agraïments,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ah. Bueno, sense la gent que mos ajuda una altra vegada...
0: I avui ha sigut un rastre de gent que mos ajuda.
1: Una temporada més, sense ells seria impossible. No els nomenarem a tots, perquè d'això, però bueno, els anirem anomenant durant la temporada. Però els que ens han ajudat directament avui són moltes gràcies a Miquel Àngel Campos, a Fernando García, a Albert Bel, a Juanjo Alcalá, a Lluís Tas, a Paco Callerissa, a Ximo García, a Josep Bertomeu, a Ramon Castells, a Eulogi Miró, a Josep Maria Pujol, a Agustí Martí Garxo i a Aaron Rodríguez, que encara que no han intervingut i que ens han contestat, el que passa que no podien... no podien atendre-nos en aquells moments, a Sergio Ruiz i a Tomàs Ginestra. Moltíssimes gràcies a tots. I moltíssimes gràcies a tu, a Pedro i a Manu.
0: Pues sí. Gràcies també. És recíproc, això.
1: Oh, alguna vegada me dius alguna paraula de cariño. No és molt habitual, però...
0: Ai, cariño, cariño, que té la niña. Pedro, com ha anat això?
2: Molt bé.
0: Molt bé?
2: Sí.
0: Au.
2: Lo que ha costat ha sigut lo principi d'entrar en directe i això, i ara potser tornar-ho a ficar tot automàtic, però ja trucaré a Ima i ja el pròxim programa ja ho tindré tot...
0: Tot apamat.
2: Tot fet, ja.
0: Però ha anat molt bé, no?
2: Sí, jo trobo que sí, que ha anat bastant tot rodat, que he tingut pocs lapsus... Mm-hmm. I si en algun moment no he trobat alguna cosa o algo, ho he pogut solucionar ràpid, així que molt content. Venia una mica nerviós per a veure com sortia, però tot perfecte.
0: Manu, com ha anat la primera tarda?
3: Pues bé, la veritat que mira, molts de gols he tingut que escriure i he tingut que fer unes quantes notícies, però bueno, això és un goig, poder també escriure tants de gols i poder disfrutar d'una tarda tan plena de futbol.
0: Jo t'ho he dit al principi del programa. Diu, 4 hores passen molt ràpid.
3: Sí, sí.
0: Aquí passen rapidíssim. I així ha sigut, no? Han passat que no te n'has enterat, no?
3: No. Ha passat tot volant.
0: Pues... així hem acabat el nostre primer programa de la temporada. Tornarem diumenge vinent amb el programa 668, que si no, Richie s'enfada.
1: No, però bé, bueno.
0: Hasta llavors, que siguésseu feliços i ens retrobem diumenge vinent a partir de les 4 i fins les 8 de la tarda. Adeu.
4: Fins aquí, tots els gols. Diumenge vinent, més i millor. Si es vol.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Infórmate'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Imagina Ràdio.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.